Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3.
1: Chámame. Yes.

Bona nit.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Els més de 300 alumnes des d'ahir 3 a quart d'ESO de l'escola FADAC van participar en la mostra efímera ExpoArt instal·lada a la capella del centre. El projecte d'enguany ha dut el lema d'alteralitat, concepte filosòfic que significa la capacitat de ser un altre. En aquest cas, l'alumnat ha dibuixat, pintat i modelat com l'artista ha proposat. Així, han pogut explorar diverses tècniques i conèixer grans artistes de tots els temps. En sortir de classe el dimarts per la tarda, la canalla va acudir a visitar l'exposició col·lectiva acompanyada de les seves famílies. La coach Maria Mayer va oferir dimarts la primera de les sessions als tallers i si sentir fos el problema sobre com gestionar les emocions. Va comptar amb una trentena de persones que van acudir al centre cultural. Les següents cites seran el 26 de maig i el 2 de juny. Paral·lelament, entre tots manté la xerrada sobre sexualitat. La pròxima és avui 21 de maig, a 6:45 de la tarda, al mateix centre cultural i anirà a càrrec de la sexòloga i membre de la Junta de Tàndem Team Barcelona, Anaya Guerreiro. Totes aquestes activitats són obertes a tot el públic. No cal reserva prèvia i són gratuïtes. I tanquem un punt d'agenda. Demà arranca un cap de setmana complet on es coneixerà el veredicte de la quarta Biennale International Ripollet Image. Divendres a 6:45 de la tarda serà la presentació del jurat que debatrà durant tot el cap de setmana per escollir els premiats. També s'explicaran les seves obres i recorreguts. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
3: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: A Ripollet Ràdio, matins pop rock, al 91.3.
7: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Bon dia. Bon dia i bona hora. Com cada dimecres i cada dijous a partir de les 10, aquí 91.3 de l'FM, els matins pop-rock. I avui estem ja dijous, dia 21 de maig del 2026. A punt d'acabar un altre mes. Com passen les hores? I els dies? I els mesos? I els anys? I aquí passarem doncs dues hores amb temes com ara aquest. Els Sensations.

Doncs aquests són els Temptations, que van treure fa molts anys un tema que va tenir molt èxit. Papà fue un bala perdida, els Temptations. Ara anem a recordar que avui és el dia també que parlem de futbol, de la primera, segona divisió i primera femenina, i també del món del tenis taula Ripollet. Ja s'estan acabant les competicions. D'això en parlarem a partir de 2:15. Avui és Sant Secundino. Felicitats.

El cantant romàntic que va fer una cançó que es deia Romàntica. Tu sei romàntica. Toni Dallara. I de Toni Dallara ens anem amb el rock que sortia d'Itàlia, el rock italià. Torquato y los cuatro. No hay nadie, n'es uno.

Això era el rock italià, era un grup, Torquato y los Cuatro, i Torquato no existia. Torquato era la verra, que deia, el contrabaix que la van batejar amb el nom de Torquato, i el grup eren quatre. Els rocs els cantava el cantant Pier, que deien que era l'ombre de Lippo, i les cançons més lentes les cantava el cantant anomenat Mauro.

Dedícamelo a mi. Per això ho dediquem doncs, cada dimecres i cada dijous aquests temes internacionals, el que venia de fora i el que sonava aquí. Anem ara amb un tema d'Elvis, Elvis Gospel.

el rei del rock'n'roll, que va gravar més temes com ara aquest amb una molt bona veu. Això va passar a partir del 69, quan va abandonar el cinema. Doncs, quasi va deixar de cantar el rock'n'roll. Va modernitzar les antigues cançons de rock'n'roll, però es va, doncs, començar a cantar cançons com ara aquesta.

temes de música gospel amb el grup Els Stamp, que era el grup que portava ell, el grup vocal Los Jordanaires i el grup femení, les Twin Inspirations. Les 26 minuts.

0: Matins Pop Rock a Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock
1: amb Ramon Argenter.

Gran tema d'Emily Stewart. Ara anem amb un senyor que va néixer el dia 30 de desembre de 1934 a Coptsville, Estats Units, i va morir el dia 8 de febrer de 1990, a l'edat dels 55 anys. Va morir a Santa Clarita, Estats Units. Es va suïcidar. No sabem per què. Doncs el van trobar a casa seva i es va disparar amb una escopeta a la boca. Però va fer aquest gran triomfo. Ted Shannon.

El seu verdader nom és Charles Wendon Wester, Westover. I es va posar el nom artístic de Dale Shannon, i aquest tema es diu Runaway. Va crear aquesta espècie de so tan diferent. A punt d'arribar ja a l'hora d'escoltar aquest tema. Dinah Washington.

Carmen Sabà, del grup francès Les Shorts. A punt d'arribar ja a les 11. Ham, hock, pork chops, collard greens and polypop. Can they...

0: gonna fix it when I get home. She's gonna fix it when I get home. Oh, baby, keep them pots on.
1: I amb el senyor Joe Tex hem arribat ja a la primera hora del programa dels Matins Pop Rock. Avui, dijous, dia 21 de maig del 2026. Ja sabeu que a partir de 4:12 farem un repàs a la primera divisió de futbol masculina, segona divisió masculina de futbol, primera divisió femenina, que queda només que una jornada, tant per l'equip femení com per la primera divisió, i que quedaran dues jornades per la segona divisió masculina, la segona A. I que també parlarem, doncs, del tenis taula, dels partits d'aquest cap de setmana. Això serà a partir de 11:45, que ja ho sabeu que fem cada dijous. Repassem aquest espai dedicat al món del futbol, que ja s'està acabant la Lliga i la cosa està molt complicada, sobretot pel Girona. El Girona necessita una victòria, perquè si perd, se'n va a segona divisió. Si empata, se'n va a segona divisió. Té que guanyar per força perquè baixi a l'Elche. Avui serà un partit de cara o mort. Jugaran tots, crec que demà, dissabte, a les 5 de la tarda. Més ben dit, demà no, el dissabte.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
3: Butlletí informatiu.
4: Us parla Mar Batalla Poveda. Els més de 300 alumnes des d'ahir 3 a 4 d'ESO de l'escola FADAC van participar en la mostra efímera Expo Art instal·lada a la capella del centre. El projecte d'enguany ha dut el lema d'alteralitat, concepte filosòfic que significa la capacitat de ser un altre. En aquest cas, l'alumnat ha dibuixat, pintat i modelat com l'artista ha proposat. Així, han pogut explorar diverses tècniques i conèixer grans artistes de tots els temps. En sortir de classe el dimarts per la tarda, la canalla va acudir a visitar l'exposició col·lectiva acompanyada de les seves famílies. La coach Maria Mayer va oferir dimarts la primera de les sessions als tallers i si sentir fos el problema sobre com gestionar les emocions. Va comptar amb una trentena de persones que van acudir al centre cultural. Les següents cites seran el 26 de maig i el 2 de juny. Paral·lelament, Entre Tots manté la xerrada sobre sexualitat. La pròxima és avui 21 de maig a 6:45 de la tarda al mateix centre cultural i anirà a càrrec de la sexòloga i membre de la junta de Tàndem Team Barcelona, Anaya Guerreiro. Totes aquestes activitats són obertes a tot el públic. No cal reserva prèvia i són gratuïtes. I tanquem un punt d'agenda. Demà arranca un cap de setmana complet on es coneixerà el veredicte de la quarta Biennale International Ripollet Image. Divendres a 6:45 de la tarda serà la presentació del jurat que debatrà durant tot el cap de setmana per escollir els premiats. També s'explicaran les seves obres i recorreguts. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet Ràdio.
5: Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
6: Amb Ramon Argenter.

0: Les 11 i 2 minuts. Rafael.
1: Yo pensé que era maravillosa.

Des d'Itàlia, Renato Carosone, quan són les 11 i 8 minuts. I d'Itàlia, amb un Cadi Reixac, amb el senyor Ramon Calduc.

El senyor Ramon Calduc i Jimeno, que va néixer a Montcada i Reixac, va néixer l'any 1928 i va morir a Barcelona el 24... Va néixer a Barcelona, precisament, però és de Montcada i Reixac, el 24 de setembre del 2008. És on es va deixar el senyor Ramon Calduc, el noi de Montcada i Reixac.

0: Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock.
1: El protagonista d'avui és...

Doncs bé, amic, ja tenim aquí el futbol. Primera divisió, última jornada. Està que arde. Serà ja l'última jornada del futbol de la primera divisió. Jornada número 38. Algunes coses estan decidides, no? Com el Barça, que és campió. I equip com l'Oviedo, que ja ha baixat a la divisió. Els partits d'aquest cap de setmana seran els aquests. Alavés contra el Rayo Vallecano. El Celta de Vigo contra el Sevilla. Espanyol Real Societat de Sant Sebastián. Getafe Osasuna. Betis Levante. Real Madrid Atlètic de Bilbao. València-Barcelona i Villarreal-Atlètic de Madrid. I també Mallorca-Oviedo. Partit de car i creu per la Mallorca. I deixem pel final l'equip de el Girona, que jugarà contra l'Elche. Anem a repassar la classificació. Ja sabeu que el Barça va quedar campió amb 94 punts. Volia aconseguir el 100, però no els aconseguirà. Real Madrid, 83. Villarreal en té 69, déu-n'hi-do. 69 també per l'Atlètic de Madrid. Betis, 57. Celta, 51. I Getafe, 48. Rayo Vallecano, 47. València, 46. Real Societat, 46. Espanyol, 45. I estem amb les zones a on poden complicar-se. Bilbao, 45, Sevilla, 43, Alavés, 43, Levante, 42, Osasuna, 42, Elche, 42, Girona, 40, Mallorca, 39 i Oviedo, 29, que ja ha baixat a la segona divisió. Hi pot haver moltes caramboles. Si guanyés el Mallorca i perdés el Girona, doncs el que baixaria seria el Girona. Però si empaten, baixaria també el Girona. I es podria salvar, inclús. No se salvaria Mallorca. Mallorca ho té difícil, difícil, difícil. Pot haver miracles, però, noi, és que és molt difícil aquesta època. Anem per la segona divisió, que queden dues jornades. Aquesta serà la següent.

Serà la jornada número 41. I els partits seran Albacete Real Societat B, Cultural Leonesa Burgos, Cádiz, que també està molt mal a la posició, Leganés, Eibar Córdoba, Andorra, que ha fet una bona temporada contra el Ceuta, Huesca Castellón, Las Palmas Zaragoza. L'altre dia els aficionats del Zaragoza deien que no es mereixien tenir aquest equip. Mirandés Granada, Màlaga Racing de Santander, ja ha pujat a primera divisió. Real Valladolid, que està que arde contra el Deportivo, que pot pujar directe ja. I Sporting de Gijón, Almeria. La classificació l'encatçada al Racing de Santander, que ja ha pujat a primera divisió a falta d'una jornada en 78 punts, seguit del Deportivo en 74. Almeria, 71. Las Palmas, 69. 68 pel Castellón. 66 pel Burgos. 64 pel Eibar. 60 pel Córdoba. I 58 pel Andorra. 56 Albacete. 56 Sporting de Gijón. 56 el Ceuta. 48 el Granada. 46 el Real Societat D. 46 Real Valladolid, que també està molt malament. Leganés, 43. Cádiz, 40. I en zona de descens directe, Huesca, 37. Mirandés, 37, Cultural Leonesa, 36 i 35 pel Real Zaragoza, que ja es pot dir que encara que guanyi tot, baixarà a una altra divisió, la segona B, que antigament era la segona B. Sí, tu veràs, com mama, mama, mama, volveré, perquè, perquè... I ens anem a l'última jornada del futbol femení, on el Barça és campió ja a falta de jornades. El Barça, que ha aconseguit la Copa, la Supercopa, la Lliga, i ara anem, pot anar per la Copa d'Europa, que la farà a la final amb l'Olímpic de Lyon, de França. Aquesta setmana es disputarà, doncs tenen jornada de descans i jugaran aquesta setmana. Els partits seran Alhama, el Pozo contra el Levante, a l'Atlètic de Madrid contra el Costa Eje Tenerife, equip revelació. Badalona contra el Real Madrid, Barcelona contra Real Societat, Logroño contra l'Atlètic de Bilbao, Deportivo de la Coruña contra l'Espanyol, Granada contra el Madrid, hi ha dos equips de Madrid, el Madrid i el Real Madrid, i el Sevilla contra l'Eibar. No te importa, porque... I la classificació l'encapçala el Barcelona en 81 punts i ja campió, 68 pel Real Madrid, 63 Real Societat, 50 l'Atlètic de Madrid. El Costa d'Eje també té 50 punts en el lloc número 5. El Granada, 45, 38 pel Sevilla, 38 pel Atlètic de Bilbao, 34 pel Madrid, 33 pel Badalona, 30 pel Deportivo de la Coruña, 29 pel Espanyol, 24 pel Eibar, i en zona de descens el Logroño, 21, el Pozo Murcia, 13, i el Levante amb 8 punts.

I anem pel tenis taula, que ha fet una bona temporada, com vam dir la setmana passada. Queda un partit de promoció de la primera categoria que jugaran aquest diumenge a les 5 al matí a les 11 a Badalona. Badalona, Juma, Ripollet, per pujar a la categoria de preferent. Sí, no. Pel que fa a la tercera divisió nacional, doncs el Club Tenis Taula Clínica Dental Virgen del Pilar Ripollet disputarà la fase de permanència la primera setmana, els dies 30 i 31, en el local de la Federació Catalana de Tenis Taula, carrer Reina de l'Hisenda de Montcada, a Barcelona. S'enfrontarà els equips de la Garriga i l'equip dels Amics de Terrassa per salvar la categoria. Mentre que l'equip de segona divisió nacional, que va perdre el liderat l'última jornada, doncs haurà de desplaçar-se cap a Cartagena per fer la fase d'ascens a la primera divisió nacional. ¿Por qué? Els equips seran Manufactures Deportives de Santander, Club Tenis de Mesa Abadiño, de Vizcaya, Club Tenis de Mesa Getafe, de Madrid, Tenis Mesa Fuente del Maestre, Badajoz, Club Tenis de Mesa Almuñécar, de Granada, Club Tenis de Mesa Fra Musa Totana, de Múrcia, Club Deportivo Temegüeste, de Tenerife, i l'únic equip català, el Club Tenis Taula Ripollet, el Viatges Travel Ripollet, de Catalunya, estarà a la fase d'ascens a Cartagena. I es posarà ja, això serà la setmana del 30 i 31, i es posarà final ja a la temporada. Encara queda un torneig que es jugarà aquesta setmana a Bàscara, al top, amb tres jugadors classificats. Lucas Pardo, Lian Pacheco i Ariana Arnau, a la categoria infantil. Els altres dos nois, a categoria Levin. S'acabarà la competició i llavors hi haurà entrenaments especials perquè a partir d'allà de la penúltima setmana del mes de juny es disputaran els campionats d'Espanya, que aquest any ha tocat molt a prop, a Saragossa. Altres anys ha tocat, l'any passat, a Dénia, a Alicant, l'altre any a Zamora, l'altre any a Guadalajara, i aquest any ha tocat a Saragossa. Doncs bé, la setmana que ve, dimecres, tornem a estar en el programa i el dijous, una altra vegada al món del futbol. I fins a la una amb els matins pop-rock.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Els més de 300 alumnes des d'ahir 3 a quart d'ESO de l'escola FADAC van participar en la mostra efímera Expo Art instal·lada a la capella del centre. El projecte d'enguany ha dut el lema d'alteralitat, concepte filosòfic que significa la capacitat de ser un altre. En aquest cas, l'alumnat ha dibuixat, pintat i modelat com l'artista ha proposat. Així, han pogut explorar diverses tècniques i conèixer grans artistes de tots els temps. En sortir de classe el dimarts per la tarda, la canalla va acudir a visitar l'exposició col·lectiva acompanyada de les seves famílies. La coach Maria Mayer va oferir dimarts la primera de les sessions als tallers i si sentir fos el problema sobre com gestionar les emocions. Va comptar amb una trentena de persones que van acudir al centre cultural. Les següents cites seran el 26 de maig i el 2 de juny. Paral·lelament, Entre Tots manté la xerrada sobre sexualitat. La pròxima és avui 21 de maig, a 6:45 de la tarda, al mateix centre cultural, i anirà a càrrec de la sexòloga i membre de la junta de Tàndem Team Barcelona, Anaya Guerreiro. Totes aquestes activitats són obertes a tot el públic, no cal reserva prèvia i són gratuïtes. I tanquem un punt d'agenda. Demà arranca un cap de setmana complet on es coneixerà el veredicte de la quarta Biennale International Ripollet Image. Divendres a 6:45 de la tarda serà la presentació del jurat que debatrà durant tot el cap de setmana per escollir els premiats. També s'explicaran les seves obres i recorreguts. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
3: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop-rock.

Doncs ja iniciem la darrera hora del programa Els Matins Pop Rock. Són ja les 12:04. D'un dijous, com cada dia solejat, pujaran les temperatures, han dit. I aquí pujarà la música.

Aquest és el senyor Johnny Barnett. És aquest senyor Johnny Barnett va morir ofegat. Johnny Barnett, que va néixer el dia 25 de març de 1934 a Memphis, Tennessee, Estats Units, va morir el 14 d'agost de 1964 a l'edat de 30 anys, a Schalke, Califòrnia, Estats Units. Tenia un cap de setmana descans i se'n va anar a pescar amb una barca de rem. I va passar uns pojos que anaven una miqueta col·locats, no sabem si de droga o d'alcohol, però anaven bastant col·locats, a tota pastilla, molt arran de la barca, tant que va fer que la barca bolqués. I al bolcar la barca, ell va quedar sota la barca, i és bo que la barca va, li va fer un cop al cap en el senyor Johnny Barnett, i va morir ofegat. Que ell, el seu nom original era Johnny, John Joseph Burnett, i es va posar el nom de Johnny Barnett, que és aquest.

0: El senyor Bruno Lomas, que va fer una molt bona versió d'aquest tema de la pel·lícula d'Elvis Presley, Rock de la Cartel, quan són les 12:28.
1: Arrollando!

0: Ja llegó el carnaval i tamien se fue. I ara el que arribarà serà l'estiu aquí a 91.3 de l'FM amb els Matins Pop Rock.
1: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
2: Amb Ramon Argenter.

Amb el californiano Trini López, Trinidad López, no posa el nom artístic de Trini López, hem arribat ja a les 12:38, on recordeu aquest tema?

0: Un, dos, tres.
1: Va causar... que el Sol Estiu fa molts anys, aquest grup, aquest duo. Tony Charley, fins que va morir en un accident per aquí a Espanya, el Charley. Són les 12:40.

Bravo, bravissimo Celentano, Reno Celentano desde Verona. Aquest oi, oi, oi, posarem punt i final al programa d'avui. Tornarem la setmana que ve, el dimecres a partir de les 10. Adéu-siau, molt bona tarda i bon cap de setmana.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Els més de 300 alumnes des d'ahir 3 a quart d'ESO de l'escola FADAC van participar en la mostra efímera Expo Art instal·lada a la capella del centre. El projecte d'enguany ha dut el lema d'alteralitat, concepte filosòfic que significa la capacitat de ser un altre. En aquest cas, l'alumnat ha dibuixat, pintat i modelat com l'artista ha proposat. Així, han pogut explorar diverses tècniques i conèixer grans artistes de tots els temps. En sortir de classe el dimarts per la tarda, la canalla va acudir a visitar l'exposició col·lectiva acompanyada de les seves famílies. La coach Maria Mayer va oferir dimarts la primera de les sessions als tallers i si sentir fos el problema sobre com gestionar les emocions. Va comptar amb una trentena de persones que van acudir al centre cultural. Les següents cites seran el 26 de maig i el 2 de juny. Paral·lelament, Entre Tots manté la xerrada sobre sexualitat. La pròxima és avui 21 de maig, a 6:45 de la tarda, al mateix centre cultural, i anirà a càrrec de la sexòloga i membre de la junta de Tàndem Team Barcelona, Anaya Guerreiro. Totes aquestes activitats són obertes a tot el públic. No cal reserva prèvia i són gratuïtes. I tanquem un punt d'agenda. Demà arranca un cap de setmana complet on es coneixerà el veredicte de la quarta Biennale International Ripollet Image. Divendres a 6:45 de la tarda serà la presentació del jurat que debatrà durant tot el cap de setmana per escollir els premiats. També s'explicaran les seves obres i recorreguts. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Dicem.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Els més de 300 alumnes des d'ahir 3 a quart d'ESO de l'escola FADAC van participar en la mostra efímera ExpoArt instal·lada a la capella del centre. El projecte d'enguany ha dut el lema d'alteralitat, concepte filosòfic que significa la capacitat de ser un altre. En aquest cas, l'alumnat ha dibuixat, pintat i modelat com l'artista ha proposat. Així, han pogut explorar diverses tècniques i conèixer grans artistes de tots els temps. En sortir de classe el dimarts per la tarda, la canalla va acudir a visitar l'exposició col·lectiva acompanyada de les seves famílies. La coach Maria Mayer va oferir dimarts la primera de les sessions als tallers i si sentir fos el problema sobre com gestionar les emocions. Va comptar amb una trentena de persones que van acudir al centre cultural. Les següents cites seran el 26 de maig i el 2 de juny. Paral·lelament, entre tots manté la xerrada sobre sexualitat. La pròxima és avui 21 de maig, a 6:45 de la tarda, al mateix centre cultural i anirà a càrrec de la sexòloga i membre de la junta de Tàndem Team Barcelona, Anaya Guerreiro. Totes aquestes activitats són obertes a tot el públic. No cal reserva prèvia i són gratuïtes. I tanquem un punt d'agenda. Demà arranca un cap de setmana complet on es coneixerà el veredicte de la quarta Biennale International Ripollet Image. Divendres a 6:45 de la tarda serà la presentació del jurat que debatrà durant tot el cap de setmana per escollir els premiats. També s'explicaran les seves obres i recorreguts. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes de 9 a 10 de la noche tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
4: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
5: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
6: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
7: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
8: ¿Eres mujer? ¿Tienes más de 40? ¿Quieres entender los cambios que ocurren en tu cuerpo o resolver dudas y vivir esta etapa con confianza? Soy Irene Quiles, entrenadora especializada en menopausia, y te voy a estar acompañando en la primera temporada de Nosotras, en Ripollet Radio, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. En Nosotras encontrarás entrevistas con expertas, colaboradoras muy potentes, consejos, resolución de dudas y un espacio donde desmitificamos la menopausia y hablamos claro sobre salud y bienestar. Tu cita mensual para cuidarte, informarte y sentirte acompañada. Recuerda, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde en Ripollet Radio, en ripolletradio.cat y en mis redes sociales Irene Quiles Fitness en Instagram y TikTok.
9: Los sábados sábados a las 11 de la noche, no te pierdas el Don't Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo, mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 11 de la noche, 2 horas con el mejor dance en Ripollet Radio y en ripolletradio.cat. Y en Instagram y Facebook, síguenos en DSD Radio Dance.
10: Don't Stop Dancing.
11: Con José Antonio Castillo.
12: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
13: 91.3
14: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: Info Setmanal. Presenta Marc Batalla.
1: Bona tarda, són les 5 i 5 minuts. Benvinguts i benvingudes a l'info setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV YouTube i a l'Instagram d'Info Ripollet, tot i que avui no podem. Aquest és el programa número 704, és el 16è d'aquest any 2026 i el 29è d'aquesta temporada. Avui és dia 21 de maig i és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament. Toni Miralles, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc.
1: Fem aquest programa Jordi Puy, al control de so, realització de vídeo i streaming, a la redacció Toni Miralles i Judit Josa i a la producció i presentació que els parla Marc Batalla. Fetes les presentacions, aquest és el sumari de l'info setmanal d'avui.
3: Començarem parlant de l'acord del ple extraordinari del dijous passat. Continuarem amb la inauguració del nou local del Club Tenis Taula Ripollet al Poliesportiu. Anunciarem l'obertura de les sol·licituds de les beques menjador. En clau política tindrem l'assemblea de Decidim a Pinatons i la visita del diputat socialista Ferran Pedret a Ripollet. També veurem l'assemblea del local i la flama sobre les recents agressions a Cerdanyola i Ripollet. Ens capbussarem en el món del geocaching amb el Retrofest i veurem les audicions de l'Escola de Música Municipal, que ja han obert inscripcions per l'any vinent. També veurem com ha anat el Tap and Roll, el Dia dels Museus i l'Expo Art del FEDAC. I en esports veurem la permanència del Club de Bàsquet Ripollet, les inscripcions dels cursos de natació i la Lliga Esportiva i la trobada de Copbol.
1: I en el bloc d'entrevistes, el meu company i director d'aquesta casa, Toni Miralles, entrevistarà a Laura Dolcet-Girbau, coordinadora dels serveis educatius de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua. Tindrem el Club Tenis Taula Ripollet per parlar sobre les seves noves instal·lacions. Ens acompanyarà en Xavi Peñarando, president, Miquel Arnau, entrenador, i Ramon Argenter, president d'Honor. També parlarem amb Jordi Soldavila, Marta Casanovas, Loli Garcia i ben Vanessa Espot de la plataforma d'entitats de Ripollet sobre l'assemblea que es va celebrar dilluns. Comencem. Estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7 de la tarda. Ens podeu escoltar i veure també a la carta ripolletradio.cat, Ripollet TV a YouTube, Instagram Live i a Spotify. Com cada 7 dies fem un flash de l'actualitat informativa, els esports i l'agenda de la setmana. I comencem parlant de l'acord del ple extraordinari celebrat el passat 14 de maig.
3: Va constar d'un únic punt del dia, el rebuig de les al·legacions a la modificació del pressupost municipal 2026 presentades per Decidim. Aquesta modificació per un import de gairebé 3 milions d'euros va ser aprovada inicialment al ple de març amb els vots favorables de PSC, Decidim, Esquerra i l'abstenció de PP i Vox. No obstant això, tot i el vot favorable en primera instància, Decidim va presentar una al·legació que es va desestimar en aquest darrer ple, restant aprovada la modificació pressupostària. El punt va comptar amb els vots a favor de PSC i Esquerra i l'abstenció de Decidim, PP i Vox. L'al·legació presentada per Decidim proposava incorporar una nova partida d'inversions de 200.000 euros destinada a fer actuacions de millora a l'escola Bressol Municipal, la Rodeta del Molí. El govern municipal, a través de la regidora, la primera tinenta d'alcaldia, Eva Herrera, va explicar que la inadmissió de l'al·legació respon únicament a aspectes jurídics, ja que no es pot al·legar una cosa que es va votar ja a favor anteriorment. El club... ja està.
1: El Club Tenis Taula ja té nova casa. Dijous es va inaugurar les noves instal·lacions del club al Poliesportiu Municipal.
3: El Club Tenis Taula Ripollet i l'Ajuntament van inaugurar dijous passat al vespre la nova seu de l'entitat situada a l'entrada del Poliesportiu Municipal, a l'espai que ocupava fins ara una de les antigues pistes de tennis. La nova instal·lació prefabricada de 720 metres quadrats permet instal·lar fins a 14 taules de joc amb totes les condicions reglamentàries. A l'acte hi van assistir representants de la Federació Catalana de Tenis Taula, encapçalats pel seu president, així com el president del Club de Ripollet, Xavier Peñarando, jugadors i famílies. L'alcalde Luis Tirado i el regidor d'Esports Manel Martínez van destacar la importància de la nova infraestructura i el club.
1: Preneu atenció, pares i mares, perquè ja estan disponibles les sol·licituds per les beques menjador i de material del curs vinent.
3: Fins al 19 de juny poden sol·licitar-se les beques de menjador escolar per a l'alumnat d'educació infantil, primària i ESO, escolaritzats en un centre educatiu al Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya. També en aquest mateix termini es van sol·licitar les beques de material escolar pel curs actual de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, destinades a cobrir les despeses de material escolar. Tota la informació sobre les sol·licituds està disponible a la web municipal ripollet.cat o també es poden presentar presencialment a l'oficina provisional de beques a l'arxiu municipal, però amb cita prèvia.
1: Parlem ara en clau política perquè Decidim ha iniciat els pinatons, el cicle Els Barris Parlen.
3: Una trentena de persones van participar dijous en aquesta primera assemblea, entre elles membres del col·lectiu Pinatons. El manteniment del barri, la neteja o la manca de transport públic van ser algunes de les queixes recurrents. També es va denunciar la proliferació de porcs senglars agreujada pels talls de llum a la via pública i acumulació d'escombraries. A més, el veïnat va reclamar solucions als col·lapses de trànsit que pateix cada matí pels accessos a les escoles. Durant la trobada, la formació va repartir una enquesta amb un codi QR per recollir propostes de millora pel barri i pel conjunt de Ripollet i es va comprometre a retornar al veïnat les propostes incorporades en el seu programa electoral. Escoltem a José María Osuna, candidat a l'alcaldia per part de Decidim.
2: El 2023, la gent d'aquí, del barri de Pinatons, ens va donar un toc important a les urnes perquè no compartia decisions que així van prendre com a govern. I aquesta també és una altra raó per la qual volíem fer

0: al municipi per conèixer la situació de Ripollet i les lleis que s'estan treballant al Parlament i que afecten a la ciutadania.
1: En aquesta trobada, els polítics van parlar amb col·lectius de persones amb algun tipus de discapacitat i també amb col·lectius de gent gran. L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va destacar la importància pel municipi que diputats que treballen dia a dia amb les lleis coneguin de primera mà la realitat de les persones que després han d'aplicar-s'hi. Per la seva banda, Ferran Pedret va explicar que surten de Ripollet amb deures i qüestions per abordar. També va valorar molt positivament el poder escoltar la ciutadania per traslladar-ho a l'activitat parlamentària i donar resposta així a les seves demandes. Es van recollir diferents propostes que s'apliquen en tots els àmbits de la societat, com per exemple la necessitat d'integrar l'accessibilitat universal a totes les infraestructures, o qüestions com els serveis i les prestacions que les persones han de veure reconegudes a la llei de la dependència, entre altres. Escoltem a Luis Tirado, alcalde de Ripollet, i a Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, al Parlament, en aquesta compareixença a la premsa a la Torre de l'Argentera.
2: I crec que és molt important, no?, que vosaltres, que treballeu molt les lleis, doncs que conegueu també de primera mà la realitat de les persones que després les han d'aplicar, no?, i per tant és una bona idea que pugueu venir. Jo estic molt content i els agraeixo molt que hagin decidit venir a Ripollet, doncs a estar un matí aquí amb els nostres veïns i veïnes i a conèixer de primera mà doncs les problemàtiques i les coses que poden ells intentar millorar al Parlament, en les lleis, doncs pels veïns i veïnes del nostre municipi i de tot Catalunya, de tot el país, no? Que d'això es tracta, no? El govern ara ho explicarà molt millor el Ferran que jo, però tenim un govern, jo crec, molt proper, que és el govern, com es diu, el govern de tothom, no? I això ho demostren dia a dia, no? Sempre estem molt propers amb el nostre grup parlamentari, tant amb el David com amb l'Eva Candela, que és la diputada que tenim de Terrassa. Tenim reunions de forma periòdica per establir criteris i coses que ens fan falta per la ciutat i molts temes que es treballen a la Generalitat, que jo personalment com a alcalde estic portant a terme negociacions de diferents àmbits amb la Generalitat i que també traslladem als nostres diputats, doncs, perquè es puguin donar un cop de mà. Si alguna cosa doncs no va tot el ràpid que caldria, doncs ells també sempre col·laboren a nosaltres i estan sempre a la disposició dels governs, dels ajuntaments, que al final, com bé deia el diputat del Ferran, som els que coneixen de primera mà les problemàtiques que tenim a les nostres ciutats.
3: Sortim amb deures, no?, i amb una sèrie de qüestions que seguirem abordant. I, en fi, nosaltres estem molt contents de poder escoltar la ciutadania a peu de carrer i el que fem és intentar traslladar tot això que ens demanen a l'activitat parlamentària, intentar donar resposta a les demandes. I ho fem sempre, evidentment, al costat dels ajuntaments, perquè són qui millor coneix la primera línia de batalla en qualsevol de les problemàtiques que afecten a la vida quotidiana de la gent.
0: El local i la flama van reunir veïns i veïnes de Ripollet i Cerdanyola en una assemblea per fer front a les darreres agressions viscudes a les ciutats.
1: Unes 80 persones de Ripollet i Cerdanyola van assistir el passat divendres 8 de maig al casal popular La Flama de Cerdanyola. La convocatòria es va fer per proporcionar a tots els interessats informació sobre les greus agressions que diverses persones van patir en el context de les passades festes del Roser de Maig de Cerdanyola. Entre les decisions adoptades durant l'assemblea es podria destacar la creació d'un grup de suport a les persones agredides i la posada en marxa i difusió entre la població d'un protocol i espai de referència on puguin acudir aquestes persones que en el futur puguin patir agressions similars per ajudar-los a presentar les corresponents accions legals i proporcionar el suport psicològic que poguessin necessitar.
0: Parlem ara de les manifestacions del professorat perquè continua el calendari de vagues reclamant millores laborals.
1: Aquest dimarts 19 de maig es va celebrar la vaga comarcal amb una gran manifestació unitària a Sabadell que va arribar a ocupar l'Ajuntament de Sabadell fins i tot. Aquest dimecres la consellera del RAM, Esther Niubó, va convocar una mesa sectorial per negociar les reivindicacions i millores salarials i laborals. Des dels sindicats ho veuen com un gest encara insuficient i a tot això, mentre es negocien, mantenen les vagues del 27, 28 de maig i 5 de juny.
0: Parlem ara de la plataforma d'entitats de Ripollet que ha establert els principals eixos a treballar en el futur.
1: La plataforma va celebrar dilluns al vespre al Centre Cultural una assemblea que va aglutinar entre 30 i 40 entitats de Ripollet per explicar els principals eixos de treball i recollir propostes i percepcions de totes aquestes associacions ripolletenques. En roda de premsa, Àngels Leiva, Marta Casanovas i Jordi Soldevila van explicar els principals eixos que tracten amb l'Ajuntament. D'igual forma, es va recollir totes les propostes que des de diferents entitats van exposar en aquesta jornada interactiva. Entre els principals punts a destacar trobem reclamacions històriques com la simplificació de la burocràcia. També demanen més coordinació entre les àrees

0: des de l'Ajuntament per evitar que es xoquin en àrees com en actes d'esports, cultura o joventut. És per això que una de les principals propostes és la creació d'un calendari unitari en què es tinguin en compte tots els actes. També reivindiquen més espais per poder fer activitats, denunciant la mala aplicació de la llei de la cessió d'espais, segons consideren una manca de coneixement per part de les entitats i pel que demanen una figura professional que ajudi a gestionar-ho tot. A l'Assemblea també es van recollir propostes com incidir de forma més incipient a les xarxes socials. Totes elles seran estudiades i implementades quan sigui oportú per part d'aquesta entitat.
1: Parlem ara de que Ripollet torna a ser la seu de l'esdeveniment del Geocaching Summerfest.
0: Després de la gran acollida que va tenir l'esdeveniment del Geocaching Summerfest l'any passat 2025, Ripollet torna aquest 2026 a ser el focus del món geocacher, aquesta vegada amb la celebració del que han anomenat com a Retro Summerfest, que tindrà lloc del 29 al 31 de maig. Enguany, el Retro Summerfest compta amb una trentena d'activitats adreçades a tots els públics i amb una tornada als anys 80 i 90 com a eix de totes elles. El geocaching és un joc amb persones jugadores d'arreu del món que realitza a l'aire lliure. Les persones que hi participen utilitzen dispositius GPS o els seus telèfons mòbils per buscar els anomenats geocaches o cachers amagats en diferents indrets. Canviem de pàgina i només volem afegir que així ho descrivien en roda de premsa l'alcalde Luis Tirado i membre Geocaching Vallès. Bueno, no és possible ara escoltar aquesta informació, que sí que passem al següent, però bé, prenem nota d'aquest geocaching.
1: Sí, exacte, a veure si podem la setmana que ve passar el tall, però sí, la veritat que serà un joc molt divertit i animem a tothom a participar i que encara s'hi poden apuntar. L'Escola Municipal de Música de Ripollet va acomiadar dissabte el curs amb les audicions de primavera al Teatre Auditori del Mercat Vell.
0: Va ser una mostra de treball fet durant l'últim mes per una cinquantena d'alumnes infantils, juvenils i adults. El recital, dividit en dues parts, va combinar les principals passes dels més petits amb actuacions de combos i agrupacions musicals més avançades. Damunt l'escenari hi van passar alumnes de sensibilització musical, infants amb tot, que tot just comencen a estudiar i a més amb els més experimentats, des de 3 anys fins als adults. Van escoltar-se pianos, guitarres, violins, bateria i cant en les audicions que també serveixen perquè els més petits descobreixin instruments abans d'escollir-ne un. Pels interessats ja estan obertes les preinscripcions del curs vinent. Els antics alumnes ho poden fer fins al 21 de maig, mentre que la preinscripció pel nou alumnat comença l'1 de juny. Les preinscripcions es realitzaran a la mateixa escola, de dilluns a dijous, de 4 de la tarda a 8 i divendres fins a les 7.
1: Coincidint amb el Dia Mundial del Heavy Metal, l'associació Ripollet Rock va celebrar el dissabte el seu vermut Tap and Roll al pati del Centre Cultural.
0: La jornada va incloure música en directe amb Marno Fuentes, una botifarrada popular, i la tradicional parada de samarretes del festival. L'acte va reunir aficionats al metall i va servir també per escalfar motors de cara al pròxim 21 d'agost de 2026, quan se celebrarà l'esperada edició del Ripollet Rock Festival al Parc dels Pinatons, sempre amb entrada gratuïta, com és habitual.
1: El CIM Molí d'en Rata va ser un any més el centre neuràlgic del Dia Internacional dels Museus.
0: Prop de 250 persones van passar dissabte pel Centre d'Interpretació del Patrimoni CIM Molí d'en Rata a la primera jornada del Dia i la Nit dels Museus. La celebració es va tancar amb una edició especial de nits de música dedicada a les cançons de l'estiu. La celebració del Dia Internacional dels Museus va començar jugant i pensant la ciutat. L'artista argentina Nora Ancarola, el dinamitzador cultural José Antonio Delgado i la dissenyadora Rosa Álvarez van presentar el prototip del joc de taula La meva Ripollet. Durant la tarda també es va fer portes obertes i la inauguració de l'exposició Obert per vacances. La festa de dissabte la van tancar al vespreig de l'edició especial de Nits de Música, que va repassar els principals hits de cada dècada de l'estiu fins a arribar a l'actualitat. Una nit de ball, música i també menjar. La programació va continuar diumenge amb una visita taller al Molí d'en Rata i una visita guiada a l'exposició a càrrec del comissari Sergi Freixas.
1: Els més de 300 alumnes des d'I3 a quart d'ESO de l'escola FADAC van participar en la mostra efímera Expo Art instal·lada a la capella del centre.
0: El projecte d'enguany ha dut el lema d'alteralitat, concepte filosòfic que significa la capacitat de ser un altre. En aquest cas, l'alumnat ha dibuixat, pintat i modelat com si fos l'artista proposat. Així han pogut explorar diverses tècniques i conèixer a grans artistes de tots els temps. En sortir de classe, la canalla va acudir dimarts Arts, a visitar l'exposició col·lectiva acompanyada de les seves famílies.
1: I tanquem aquest primer bloc. La sala d'actes del Centre Cultural es va omplir dimarts en una nova xerrada sobre la gestió de les emocions i la sexualitat organitzada per Entre Tots.
0: La coach Maria Mayer va oferir dimarts la primera de les sessions dels tallers i si sentir fos un problema sobre com gestionar les emocions. Va comptar amb una trentena de persones que van acudir al Centre Cultural. Les següents cites seran aquest 26 de maig i el pròxim 2 de juny. Paral·lelament, Entre Tots manté les xerrades sobre sexualitat. La pròxima serà avui mateix a les 18:30 al mateix casal i anirà a càrrec de la sexòloga i membre de la Junta de Tàndem Team BCN, Anaya Guerreiro. Totes les activitats són obertes a tot el públic i no cal reserva prèvia i perquè són gratuïtes.
1: I passem ara als esports.
0: El Club Bàsquet Ripollet va aconseguir el darrer cap de setmana la permanència a Copa Catalunya després de guanyar el pavelló municipal d'Esports Joan Creus al Círcul Badalona per 76-56. El club tanca la temporada amb la setena posició del seu grup. Ha jugat 26 partits amb 13 victòries i 13 derrotes. D'aquest dilluns ja n'estan obertes les inscripcions dels cursos intensius de natació del mes de juliol i les inscripcions de l'Escola de Tecnificació de Natació que comença al setembre. Amb dues inscripcions estaran obertes fins al 1 de juny. Les inscripcions, com dèiem, es poden fer en línia a ripollet.cat o presencialment a l'OH. També cal tenir present que a partir del 2 de juny sortiran les inscripcions dels cursos de natació d'octubre a juny de 2027. Seguim parlant d'inscripcions aquesta perquè el pròxim 1 de juny s'inicia la Lliga Esportiva d'Estiu organitzada per l'Ajuntament i realitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud, el CEBOS. Es tracta d'una activitat esportiva que es durà a terme fins al 31 de juliol amb l'objectiu que l'esport tingui, defensi que els valors, volem dir, amb l'objectiu de que l'esport i els seus valors no s'aturin durant l'estiu. Aquesta lliga serà dedicada a dos esports, el futbol sala i el bàsquet, i s'hi podran inscriure persones a partir de 18 anys. Les inscripcions són gratuïtes i s'hauran de fer a través d'un formulari a la web municipal ripollet.cat. La data límit per les inscripcions serà el pròxim 28. Divendres passat, al camp de futbol municipal, 170 alumnes de secundària dels instituts Pinatons i Lluís Companys van participar a la trobada Colbol del Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. El Colbol és un esport col·lectiu, mixt i integrador amb l'objectiu d'introduir la pilota a la porteria rival donant cops a la pilota amb les mans. El primer toc cercant promoure la màxima col·laboració possible a tots els companys. La programació del Consell Esportiu continuarà aquest proper dissabte al matí al pavelló municipal Francesc Bernet amb una trobada de bàsquet inclusiu. Ara, com sempre, repassem el calendari esportiu de tots els equips municipals ja acabant temporades. Totes les competicions ja han acabat, a excepció del futbol sala, on el Ripollet de tercera nacional masculina es juga l'ascens aquest dissabte a casa a 7:15 contra el Castellà. De guanyar, només quedaria una jornada per disputar-se el 30 de maig.
1: I ara passem amb l'agenda.
0: Comencem divendres amb el veredicte de la quarta Bienal Internacional Ripollet Image de Focer a l'Ateneu de Cerdanyola, acte que s'allargarà tot el cap de setmana. També divendres tenim a les 5 la campanya de donació de sang al Centre Cultural, a 8:15, Club de Cinema, Literatura, a la Libre, i a 9:15 arriba al Teatre Auditori Göteborg. Ja dissabte tenim pel matí la trobada de bàsquet inclusiu al pavelló Francesc Berneda. A 6:15 al Centre Cultural hi ha experiments científics en família i a 12:15 l'hora petita a la biblioteca. A les 5 tenim l'espectacle Donde nacen los sueños al Teatre Auditori de SB Dance i també a les 5 campanya de donació de sang. Diumenge arriba el triatló infantil a 10:15 al poliesportiu. A les 9 comença la concentració de clàssics esportius i a les 11 hi ha dos passes de Donde nacen los sueños al Teatre Auditori. I acabem, com sempre, a les jugoteques ambientals a Pinatons i Maria Regordosa i del Massot a 12:15. Passem a dimarts perquè tenim el Club de Lectura d'Àlbums Il·lustrats a 7:15 a la biblioteca. Ja dimecres tenim el Club de Novel·la a 7:15 també a la biblioteca i tanquem amb aquest dijous vinent perquè tenim Club de Lectura Gomet Verd a 6:15 de la tarda a la biblioteca i després Temps de Llibres Live a 7:15 també a la biblioteca i Nits de Música a les 7 al Teatre Auditori.
1: Perfecte, Toni. Doncs aquí, fins aquí el flash informatiu de la setmana. Moltes gràcies, Toni.
0: Perfecte.
1: Fem una breu pausa i a la tornada, justament, Toni Miralles parlarà amb Laura Dulcet Grau dels serveis educatius de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua. Fins ara.
2: El 91.3, info setmanal.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
2: El 91.3, info setmanal.
0: I avui hem buscat una estona en aquest informatiu setmanal per parlar d'aquells serveis que algunes vegades no són potser prou coneguts. En aquest cas us parlem dels serveis educatius de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua, i per donar-los a conèixer tenim avui a la seva coordinadora, la Laura Girbau. Què tal? Benvinguda.
5: Hola, bon dia. Gràcies.
0: Deia que poc coneguts, perquè clar, vosaltres treballeu sobretot, clar, amb mestres, no?
5: Amb mestres, no, també treballem amb canalla i amb famílies. El que
0: sí,
5: passa
0: però
5: que...
0: directament amb qui més tracteu és amb mestres i ajuntament.
5: A les escoles, sí.
0: A les escoles.
5: Sí, sí.
0: Molt bé. Parleu-me de per qui treballeu o d'on sou i què feu.
5: Vale.
0: Comencem pel principi.
5: Anem pel principi. Un servei educatiu està composat per diferents equips. En el nostre cas, vale, tenim un CRP, que són els centres de recursos que actuen, treballen directament amb tot el que és professorat, amb materials, assessorament, formació. Tenim l'EAP, que segur que aquest nom us sona més, perquè les EAPs estan als centres treballant cada dia i ajuden a la canalla, també fan intervenció amb la classe i també doncs, interactuen amb les famílies. Tenim l'equip ALIC, ara m'estàs fent una cara perquè no sé què em dius de les ALIC. Les ALIC són les de llengua, interculturalitat i cohesió social, que són també actuen amb l'alumnat, amb famílies i amb el professorat i es porten, per exemple, els plans educatius d'entorn, que això segur que sí que et sona. Tenim les mentores 0.4, que són les digitals, que fan, acompanyen els centres en tot el tema digital i la robòtica. I també tenim les CREDA, que són totes aquelles persones que acompanyen l'alumnat amb problemes d'audició i llenguatge. Fixa't.
0: Vosaltres sou com la sala de màquines,
5: som,
0: no?
5: La sala de màquines, és allò de necessitem això, doncs envio unes a les altres. No, no estan així, no som les bomberes, perquè són els centres que detecten les necessitats i nosaltres després anem a acompanyar-les. És a dir, com diu molt bé la paraula, som un servei. Els serveis educatius, a vegades, en broma, faig així una reverència i dic el teu servei, val? Perquè totes actuem, és un, ho estàvem parlant abans, com una aquella... comandament entremig, no?, que estem el que serien els serveis territorials, que en aquest cas els tenim a Sabadell, i els centres, vale? Nosaltres estem al mig i el que fem és acompanyar els centres amb aquesta millora educativa i la transformació educativa. És a dir, tots els equips, el nostre objectiu és que l'alumnat de Catalunya, en aquest cas de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua, pensar la manera perquè aprenguin millor i aprenguin bé. Sí, el nostre, jo quan el llevo cada dia penso què puc fer perquè l'alumnat aprengui millor. I fixa't que jo no treballo amb alumnes, però jo treballo amb profes tot el dia. Val? Llavors estic pensant quina és la manera, no?, que els puc acompanyar, els puc assessorar, els puc formar, puc elaborar uns materials, el que sigui, vale?, perquè puguin fer millor la seva tasca.
0: Una versió molt simplista seria pensar que cada centre és un bolet, un món independent, on hi ha un equip directiu, on hi ha uns mestres, i tot és un món tancat.
5: Exacte.
0: No és així.
5: No és així, perquè el treball amb xarxes és fonamental. De fet, la recerca ens ho diu, com més treballem en xarxes, millor. De fet, a part dels centres, tots aquests equips treballem amb els ajuntaments, amb fundacions, amb la universitat, val? Amb aquesta idea de fer... pues, xarxa. Per exemple, amb tu ens coneixem d'un dia que vam fer una col·laboració aquí amb el seminari Cocobé, que ara, si vols, en parlem de qui són, vale? amb el site d'aquí a Ripollet, i vam venir aquí a fer un programa de ràdio. Sí? Per tant, toquem totes les tecles. Una mica és l'educació que tenim és 360, pensem en matis i llengua, evidentment, la nostra canalla també hi ha matis i llengua i nosaltres també fem formació en aquesta mirada, però també fem molta formació sobre emocions, sobre coeducació, sobre resolució de conflictes, sí? Vull dir que n'hi ha moltes, no? Sobre inclusiva, n'hi ha moltes, no? A part de les curriculars, que sí que ho hem de fer, evidentment, són profes, no? També hi ha tot un altre seguit d'intervencions i de formacions i d'assessoraments, no?, que no estan tan vinculades amb allò que seria curricular, no?, però que també són molt importants, perquè sabem que si, per exemple, hi ha un nano o una nana que està en situació de violència, tindrà un bloqueig emocional, per tant, no podrà aprendre. I jo què vull? Que aprengui, no? Per tant, hauré de resoldre primer tota aquella part, no?, per poder resoldre després les mates. I aquí podem intervenir l'EAP, podem intervenir les LIC, podem intervenir nosaltres, potser és un problema de llenguatge, d'audició i llenguatge a l'escreda. Fixa-t'hi que tot està interrelacionat, perquè fer bolets el que fa és aïllar-nos de les realitats i no poder treballar conjuntament. Per tant, nosaltres necessitem molt, no?, el treball aquest amb l'Ajuntament, no?, de les diferents entitats que hi hagin a la població, de diferents mirades, enriquir-nos i arribar a tot arreu.
0: Nosaltres estem en un lot, en Montcada, els veïns, i també en Santa Perpètua. Per què està organitzat així?
5: Això és una organització que tenen tots els serveis territorials. Abans ho torno a explicar, però el tema és, tenim serveis centrals, que allò és Via Augusta, és on hi ha els polítics, d'aquí baixen 12 serveis territorials, el nostre servei territorial és el Vallès Occidental, i del Vallès Occidental hi ha 8 serveis educatius. Vale? Llavors es fa aquest repartiment de les vegueries, no? Uh-huh. Sabadell va sol, perquè és macro, Terrassa va sol, serveis educatius, però després ens ajuntem per proximitat. Nosaltres aquí fa 20 anys, no sé ni que ja hi som, i primer, inicialment érem Ripollet i Montcada. Uh-huh. De fet, el primer servei educatiu va ser Ripollet, amb el soterrani de l'Ajuntament, fa molts anys, no? Llavors, pel que fos, se'n va anar a Montcada, i ara fa 4 anys que estem a Santa Perpètua. Santa Perpètua abans no hi era, existia, no, sí que hi era, però vull dir, en aquest repartiment de territori, i no em feu dir per què, perquè jo no hi era, jo fa 5 anys que treballo aquí al territori. Santa Perpètua, doncs, també es va incorporar a aquests 3, però, per exemple, hi ha un altre sector, Sant Llorenç de Valls, Sant Manat, Castellà del Vallès, Polinyà, saps? Vull dir que ens anem ajuntant per
0: proximitat.
5: De fet, nosaltres, de tots dels 8 serveis educatius que hi ha al Vallès Occidental, el nostre és el tercer amb més nombre d'escoles i d'instituts, de centres educatius. Per exemple, parlem de centres educatius perquè parlem des d'escoles bressols fins a escola d'adults, concertades i públiques. I nosaltres, per exemple, al nostre territori som 54 centres, seguits per Rubí. Vull dir que som un centre educatiu dels el tercer més gran.
0: Entenc que Santa Perpètua estan allà a les oficines, però no és un lloc a la que hagin d'anar els professors, ni els centres, ni l'Ajuntament, dient del...
5: No, nosaltres...
0: Proveïdors...
5: Exacte, nosaltres tenim el nostre espai, la nostra central, les oficines, com dius molt bé tu, la tenim a Santa Perpètua, abans la teníem a Montcada i altres cops fa molts anys a Ripollet. Uh-huh. La idea és que, per exemple, ara la meva companya, la Iolanda, la tinc per aquí, sembla que està a Tiana, uh-huh, a l'escola Tiana, fent el tancament de la xarxa. Per tant, nosaltres ens traslladem a Montcada, nosaltres ens traslladem a Ripollet i Santa Perpètua, doncs, tenen allà. Sí que hi ha seminaris, per exemple, avui hem fet el seminari de direccions de secundària, de direccions només de secundària, i les 3 direccions d'aquí de Ripollet, bueno, 5, han vingut ells allà. Uh-huh. Vale? Sí que hi ha seminaris que sí que ens traslladem, no?, perquè ens va més bé, perquè tenim allà un espai segur, més amable, a vegades quan fem reunions als centres hi ha 1.000 interrupcions per les direccions, per tant és una manera de... Però el que sí que normalment el que fem és que som nosaltres que ens movem, no fem moure tots cap allà. Però sí que hi ha seminaris que sí que venen totes cap aquí i ens hem de moure. Som territoris que estem a tocar, hi ha un transport públic horrorós, però bueno, més o menys la gent té cotxe i pot arribar, no, als llocs.
0: De quanta gent estem parlant que treballeu en tot aquest equip?
5: Som 21, sense comptar l'escreda, i l'escreda unes trentena de persones som. Uh-huh. Val? El que passa que no sempre estem totes allà, perquè com he explicat, l'EAP està als centres, uh-huh, per tant venim un dia que sí que som molta colla, i l'escreda també estan molt al centre. Nosaltres també estem a centres i tal, però vull dir que a vegades a l'oficina en som 30, que hi ha un batibull allà terrible, i avui mateix érem 3 només, no? Perquè totes estàvem als centres treballant. Però som una bona colla de gent, sí.
0: Aquest personal té un cost, lògicament, però també gestioneu recursos propis per això, sí, o va per una altra banda?
5: No, nosaltres, per exemple, ara et parlaré com a CRP, que som les que gestionem tot el tema de formació, nosaltres tenim un paquet de diners, uh-huh, per distribuir d'una forma equitativa amb els 54 centres que tenim aquí. Llavors tenim un pla de formació de zona, que es diu, i llavors és quan es fan les demandes de formació, no? Aquesta escola vull fer mates, vull fer emocions, vull fer coeducació, el que sigui, nosaltres mirem els diners que tenim, ho posem en aquesta comissió i diem, pues, vinga, aquest centre que ha demanat 3 formacions només en podem fer una, no? O un any potser podem fer les 3 perquè hi ha un centre que no n'ha demanat cap i llavors ho podem repartir. Aquests diners són diners públics, uh-huh, i a més són d'una forma transparent, sabem el pressupost que tenim tant per expedients econòmics que li diem com per contractes menors, perquè també en podem fer. I llavors aquí darrere està vinculada a una comissió del pla de formació de zona, no? Perquè no fos jo, que em cau molt bé la gent de Ripollet, però és tota la formació per Ripollet, no? No, val? Vull dir, repartim equitativament. Ja sabeu que el departament, una de les protestes que tenim és la falta de recursos, uh-huh, per tant no penseu que tenim molts molts diners, però amb els diners que fem arribem a tot arreu. Vull dir que això estem bastant orgullosos, que si ens ho demanem sempre, sempre ho aconseguim d'aquí i d'allà. A vegades semblo jo aquí regatejant, jo truco ja als llocs dient, tinc tants diners, què em pots oferir? Ja així és la manera de poder-ho fer-ho per tothom.
0: Ara mateix on tenim els principals focs, per dir-ho així, de la vostra feina? Quins són els principals, bé, ara mateix, el que pot preocupar o pot focalitzar més els interessos dels centres, els ajuntaments també, ara a nivell de les necessitats en el món actual? Pensa que han canviat molt en aquests 20 anys.
5: Molt ha canviat. Parlem, no 20, 5 anys. Ja 5 anys enrere ja no tenim res a veure. Uh-huh. A veure, tenim dos focus. Un és tot el tema de les instrumentals, llengua i mates, les proves PISA, surt per la tele constantment, uh-huh. Val? I les famílies estan preocupades i els mestres estem preocupats. I tenim l'altre focus, que és la convivència. Uh-huh. Val? Tota aquesta pujada de l'ultradreta ens està perjudicant molt, sobretot el tema d'instituts, no? moltes conductes d'odi i discriminació, amb conductes LGTB-fòbiques, amb conductes molt masclistes. Val? Llavors tot això perjudica la convivència. I, és a dir, que tenim més a l'àmbit comunitari, decantem més cap a tot aquest tema que des de conductes suïcides, des de situacions de crisi, des de cercles restauratius, com treballar-ho, tot el tema de la disciplina, fins i tot, no?, com podeu fer i canviar-ho, aquesta mirada no tan punitiva, sinó més restaurativa, sí, aquesta part, i tenim la part més acadèmica, que també l'estem treballant, no?, de la preocupació de que la canalla no entén el que llegeix. Per tant, tenim dos grans focus, no?, que no t'estic dient res que tu no coneixis, perquè això surt per la tele constantment, no?, la canalla de Catalunya ha baixat molt de les proves PISA, jo també aquí vaig a fer una cunya de no només la canalla de Catalunya, és la canalla de tota Europa. A vegades també ens quedem amb allò mirant, uh-huh. Que no vol dir, no estic traient part de responsabilitat, és una responsabilitat del departament i social també, val? Perquè jo t'ho he dit, no mirem 20 anys, amb 5 anys l'alumnat i els centres han canviat moltíssim, uh-huh. Però molt, vull dir, jo fa 5 anys que no estic a l'aula, jo sóc profe, tots els que esteu, això no ho he explicat, totes les que treballem al servei educatiu, totes són professores, uh-huh. Que ara estem ocupant un altre espai perquè...
0: Esteu com a l'altra banda, però sense oblidar...
5: Però no estem a l'altra banda, estem amb els profes, per això m'agrada aquesta feina meva. Però jo també he treballat a Via Augusta, perquè ens entenguem, als serveis centrals, uh-huh. I vaig durar un any, perquè quedes molt lluny dels centres, però els serveis educatius estem als centres. És la part que jo trobo que és potencial, no?, de la nostra feina, que tenim aquesta mirada de centre, que venim de centre, que venim de les aules, i ara acompanyem els profes o acompanyem a l'alumnat en un altre lloc, no? Via Augusta, si treballes mai, sí que quedes lluny, no? Sí que, perquè prens decisions ja, no?
0: Macrodecisions,
5: exacte.
0: Sí.
5: Però on estem ara, que és aquest càrrec aquí entremig que diem, val? Jo el trobo molt potent, no? De fet, jo em sento privilegiada i les que treballem allà ens sentim privilegiades, no? Perquè és, no sé, és molt gratificant, no?, poder veure totes les mirades i veure des d'un altre lloc, no? Mm. Però bueno, el que estava dient, no?, que hi ha aquesta preocupació que és el més curricular, però també hi ha molta preocupació per tot el tema que fa convivència. I llavors ens surten moltes demandes, o algunes demandes, o alguns materials, sobretot de la convivència, no? Perquè no saben gestionar. És que no... Jo sempre els dic, no ens flagelem, profes, és que som profes. Jo sóc profe d'història, i en sé molt d'història. No vol dir que hagi de saber arreglar tots els conflictes que tinc a l'aula, però sí que m'haig de formar per poder-ho fer. Per què? Perquè encara que jo tingui una activitat de muntada d'història brutal, molt xula, molt didàctica, molt pedagògica, si aquella canalla estan patint assetjament o si passa qualsevol cosa que estan en situació de violència, no podran aprendre, perquè estan bloquejats. Per tant, jo no sóc terapeuta, jo no sóc advocada, jo no sóc jurista, jo sóc profe, per tant, haig de poder fer bé la meva feina i haig de buscar la manera de donar les condicions per poder fer la meva feina. Jo no en sé, doncs busco ajuda.
0: Aha.
5: Em formo...
0: Aquests serveis educatius no ho solucionen tot, tampoc.
5: No, ojalà, tant de bo.
0: Però em refereixo, no solucionar-ho, sinó... sou vosaltres els que heu de proveir de totes les eines necessàries?
5: Sí, les que tenim, sí. Són 54 centres, però bueno, arribem bastants llocs i el que t'he dit, no tinc un pressupost ajustat, però mai cap centre s'ha quedat sense formació ni sense alguna demanda que hagi fet, no? De moment toco, estic creuant els dits. Mm. De fet, el curs que ve, una de les... Estem així com una mica patint perquè amb tot aquest moment convuls que estan vivint els mestres, i una de les coses que estan dient molts centres de que no es volen formar, val?
0: Que no es volen?
5: No volen formar-nos com a forma de protesta, per exemple.
0: Ah, vale. Mm-hmm.
5: Sí? estan al seu dret absolut, evidentment nosaltres els respectarem, però nosaltres com a servei educatiu seguirem acompanyant-los. No volen formació, no passa res, podem acompanyar-los d'altres maneres que no és formació.
0: Hem parlat nosaltres bastant aquí també en aquest programa justament de les mobilitzacions que hi ha, no ens oblidem que estem en això.
5: Estem, sí.
0: Hi ha un estrès ara mateix de la professió molt gran, que no és només un tema econòmic, sinó és un tema
5: de tensió
0: i del món que ens està ofegant per d'alguna manera, i els mestres aquí, doncs, és veritat que és una guerra, és una lluita,
5: lluita.
0: Directa, tu has vist, com a mestre dins l'aula. I bé, doncs, sembla que per més serveis que arribeu a prestar, no sé si seran mai suficients. No?
5: Mai seran suficients, tinguem-ho claríssim, eh? Vull dir, clar, a mi em diuen, tinc una persona que ha transitat, per exemple, i no hi ha violència aquí, perquè la família està d'acord, s'ha treballat, la classe està molt normalitzada... Jo li portaré el material que necessiti per poder-ho fer, però vull dir, la feinada de gestionar tot allò és la mestra. Per molt material que jo li porti, o per molta formació que jo li faci, per tot això ho tindrà sempre, però tota la gestió de tot aquell grup recau sobre els mestres que arriben. Per tant, és una feina ingent, no?
0: Una pregunta com a mestra. El tema aquest que sigueu autoritat, què opines?
5: Ai, no ho sé. Jo soc directora i jo soc autoritat pública, i és de les coses que, com a Laura, vale, em va fer més angúnia dir, ai, jo soc autoritat pública, quina mandreta, no? Que em fa. La veritat és que jo penso que a mi no m'acaba de quadrar.
0: Però el no,
5: punitiu...
0: el no ser autoritat també és veritat que potser...
5: Sí, però el tema punitiu...
0: desprotegeix.
5: Sí, però jo és que, clar, jo no ho he vist tan així. Jo el que tinc clar és que tota la vida, sobretot a secundària, que jo també vinc de secundària i també primària, he estat a tot arreu, el punitiu l'únic que fa una mica és treure el problema de sobre uns dies, però no soluciona res, eh? Si jo sóc autoritat pública perquè així tothom pugui fer cas i... saps? Perquè el que et dona és una veracitat davant d'un jutge, no? Tu sent autoritat pública i bla, bla, bla. Això no en soluciona els problemes de conflictes que hi ha a l'aula ni de convivència. No, això no, a mi no m'ho soluciona, perquè ho sabem, perquè... jo què sé, el tema mòbils, no? Per molt que tu els hi diguis a la canalla no porten mòbil, l'has de portar, si no te'l prenc, la canalla continua portant mòbil. Però el que s'ha de fer potser és un treball i una gestió d'aquest mòbil. Prohibint, fent les coses punitives, no acaba de funcionar. Llavors jo, com a Laura, vull dir, aquí m'estic mullant jo com a persona i podeu pensar que m'estic equivocant, però jo penso que tot el que sigui autoritat pública amb educació, a mi això no em quadra. És com el dels Mossos, això no quadra.
0: Sí, entens? Sí. No, els Mossos et refereixes no a enviar espies, sinó als Mossos,
5: Mossos que
0: hagin centres que puguin tenir un vigilant.
5: Per molts càstigs que hi hagin, per moltes disciplina que vulguem dir...
0: Prou feina tenen els Mossos.
5: Bueno, no ho sé si en tenen prou de feina, però vull dir, almenys sí, i segur que no es ve de mosso, sí, saps? Sí, vull dir que jo, per això no hi estic gaire d'acord amb aquest tema. Jo crec que el que hem de fer és, si en cas, baixar ràtios, això ho tinc claríssim, no? I més personal al centre. Perquè no és el mateix gestionar una diversitat com era de fa 6 anys enrere que la que tenim ara. Ara hi ha molta diversitat a l'aula.
0: No
5: podem treure mèrit a les profes perquè és que tenen tot el mèrit del món, eh? Ara mateix, com està la societat de convulsa, pensem-hi, doncs...
0: A més que recau cada cop més en l'escola. Sembla que l'escola
5: ho va fer tot.
0: L'educació dels nanos, dius, bueno, i les famílies què? I les cases què?
5: I com estan les famílies? Jo sempre dic, hi ha un moment, jo me'n recordo, quan jo treballava al centre, que fa anys d'això, que són els nens de la clau, te'n recordes? Segur que et sona, no? Aquest concepte que es va inventar. Era un moment que les famílies treballen molt, en aquell moment del totxo, saps, allò de que tot va bé, que la gent feia moltes hores, i comencen a haver-hi molta canalla amb la clau, és a dir, que amb 12 anys o menys, ja estaven sols, val?
0: Sí.
5: I va ser un moment com va pujar els skinheads, que va haver-hi molts merdeus, estic parlant dels 90 i algo, o 2000 i poc, val? Ja estic parlant. I era... l'educació són tres comunitats, no? La comunitat educativa és famílies, escola, mestres i alumnat, vale? Teníem com les famílies una mica despistades, vale? Perquè van pensar que on que anaven a l'ESO, i eren grans i podien ser autònoms, i saps, teníem les famílies, però en aquells moments els claustres estaven com unificats, no? I conjuntament amb institucions vam posar-nos a treballar i vam com conduir aquesta situació, vale? Van haver-hi històries amb instituts i tal, però vam poder com reconduir, no? Més educadors de carrer, vam començar a treballar, vam fer programes, bla, bla, bla. Però ara mateix tenim la comunitat educativa feta pols. Tenim els mestres cremadíssims fets pols, les famílies més despistades que mai, i l'alumnat que no sap on mirar. I ara mateix el que és el centre educatiu, per això costa tant de gestionar, perquè sempre hi ha hagut un pilar d'aquests que ha tirat, no? Ordenat. Però ara mateix, sense voler ser negativa, perquè també... hi ha gent que, famílies genials, hi ha alumnes genials i professors genials.
0: Clar, es pensa sempre, sí, es mira el negatiu, sí, que, i el negatiu ho podreix tot, també.
5: Vale, doncs, ara mateix la comunitat educativa està molt tocada en general. Sembla que hi ha hagut algú una mica de seny i ara mateix doncs, tothom està molt fet pols, però és que és social, fixa't tu també, no? Vull dir, mirem a l'escola, però mirem salut, com està salut. Sí, mirem justícia, com està justícia, com està... Vull dir que totes les institucions d'aquestes socials estan totes molt tocades i l'escola és una més. El que passa és que, clar, com que tenim persones menors, ens implica encara més, no? O com salut, no? Quan deixa de funcionar salut, ens sortim totes molt, molt alterades, no? En canvi, si funciona malament justícia, també, però és com que justícia ens queda com més allà, no?
0: Sí, cert, sí.
5: Però el de sempre és el que sempre tenim més la mirada i tenim la mirada més crítica, no?
0: I per acabar, una valoració sobre Ripollet en aquest entorn dels tres pobles. Entenc que, que es fa tot igual, eh?
5: Sí,
0: però
5: sí, sí.
0: Sabràs que va haver un problema amb aquell...
5: Sí, de
0: la possibilitat de l'esfusió, que al final s'ha mantingut, però igualment els problemes...
5: Mira,
0: continuen,
5: nosaltres...
0: no? A les ràtios altes, sí, els...
5: Continua igual.
0: Jo població a la baixa, etc.
5: Ho parlem molt amb l'equip. Ripollet, estem enamorades de Ripollet. Ens agrada molt treballar a Ripollet. Saps? Contràriament a altra gent, quan diem a Ripollet i fan, ui, us agraden els reptes, no? A vegades quan parles, treballem a Ripollet o a Montcada, també us ho poden dir, però Ripollet ens ho diuen, no? La ciutat més segregada de Catalunya, sí, amb tot això que ha passat, bla, bla, bla. Nosaltres tenim un amor profund per Ripollet, ens agrada molt i treballem molt a gust. Les escoles són molt potents, els instituts també. Sempre que fem xarxes, fem la xarxa educativa, fem la xarxa 03, fem la coordinació primària i secundària, fem un seminari Cocobé, que venen les Cocobés cap allà. Vull dir, tot el que fem aquí a Ripollet ja sempre, històricament, ha sigut molt combatiu. Saps? Llavors estem com molt orgullosos de treballar-ho. Al contrari, quan ens diuen Ripollet, dic, no, no, és que no volem perdre Ripollet. Nosaltres estem molt a gust. I treballar, sempre hem treballat amb l'Ajuntament, amb els diferents... Vull dir que sempre hem estat contentes, satisfetes, i penso que es fa molt bona feina, perquè en sèrio que Ripollet no és fàcil. No és el mateix treballar a Ripollet que a Sant Cugat, no ens enganyem. I no estem dient res aquí, eh? O ho estem dient tot, val? Vull dir que el tema Ripollet es treballa exactament igual que Montcada i que Santa Prova, es fan les mateixes coses, tenim la mateixa col·laboració i treballem igual de bé amb vosaltres, que diem, volem venir a la ràdio, doncs vinga, va, veniu, i podem explicar, vull dir, treballem molt a gust, no? I fem exactament el mateix que si treballéssim, per exemple, en canvi de ser Montcada fos Sant Cugat, faríem exactament el mateix Sant Cugat que faríem a Ripollet. Vull dir que encantadíssimes d'estar a Ripollet. Són uns centres molt competents i a mi és que m'agrada molt la gent que és combativa.
0: Doncs a veure si es van solucionant les coses, sí, els problemes dels mestres, els problemes de l'ensenyament en general, i després, doncs, que si tothom està més tranquil i més content, doncs, amb tots aquests serveis que es fan, doncs, als nostres fills i filles, als nostres nens, doncs puguin créixer i desenvolupar-se, perquè el món també els necessita, en el futur, i que estiguin ben preparats i ben educats i ben ensenyats. Així que moltíssimes gràcies a la Laura Girbau.
5: A tu, un plaer molt gran.
0: En representació d'aquestes 30 i pico persones que treballeu en aquests serveis educatius de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua, al servei de les escoles i instituts de la nostra població. Moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: El 91.3, Info Setmanal.
6: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
7: Tant si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
8: Va, cago en la mare que et va matisar!
7: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
2: El 91.3, Info Setmanal.
1: I ara, com cada dijous, obrim la nostra taula de premsa, avui, amb Marc Mata a l'estudi. Bona tarda, Marc.
9: Bona tarda, Marc.
1: Avui veig, no?, a portada, justament, aquest triatló infantil de Ripollet que tenim aquest cap de setmana.
9: Sí, efectivament, aquest triatló infantil, crec que és la notícia o l'activitat més destacada d'aquest cap de setmana. I parlem una mica, jo crec que a vegades també cal donar a la portada visibilitat a les entitats esportives.
1: Doncs apunta't i prova.
9: Jo a la infantil crec que ja no entro, eh?
1: Ja anem a un altre quadre, sí,
9: ja,
1: sí.
9: Crec que ja he d'anar a una altra categoria.
1: Ja que estem parlant d'esport, no, també destaqueu aquí, no, la inauguració de la tan esperada nova instal·lació del Club Tenis Taula.
9: Sí, no sé, suposo que ho haureu parlat vosaltres també. Dijous passat, fa just una setmana, es va inaugurar aquesta nova seu, a l'entrada, diguéssim, del pavelló. Una seu que és una, comparat amb el que tenien, doncs és una bona instal·lació. Com ells deien, encara queden coses per millorar, no? Però estan satisfets amb aquesta nova instal·lació. I va ser un acte, doncs, com els actes d'inauguració a parlaments polítics, però també va començar amb un saque entre el Ramon Argenter i ara no me'n recordo del nom.
1: Xavier Peñarando.
9: No. El saque va ser... Ara no recordo el nom. Però bueno, després també va haver un partit després dels parlaments, partits de jugadors del club i també entre l'alcalde i el regidor d'Esports.
1: Parlem ara, no, d'aquest reportatge inicial d'educació, no, justament dels docents, que continuen amb les reivindicacions i si tot segueix així, a priori tenim vaga tant dimecres com dijous vinent.
9: Efectivament. Ja vam parlar la setmana passada amb aquesta entrevista a aquests dos docents, degut a la vaga que van fer, de la vaga general, però també de la que van fer dimarts a nivell del Vallès Occidental. I recordem una mica com va anar aquesta vaga i tot el que reclamen. A més, arriba també que aquell mateix dia sembla que la conselleria va cedir en temes salarials. Veurem què és el que passa, segons com vagi. Doncs de moment hi ha dues jornades de vaga la setmana que ve, dimecres a nivell de tot Catalunya i el dijous aquí a la nostra comarca.
1: Exacte, haurem d'estar atents perquè ja entenem com funciona el món de les vagues i en qualsevol moment pot variar, pot haver un acord. Esperem que hi hagi acord ja i acabem amb aquest moment d'incertesa. Mm-hmm. Parlem ara també de política. Per un costat tenim PSC i per l'altre també tenim Decidim.
9: Sí, per una part tenim el que va passar en el ple extraordinari de dijous passat, que es va desestimar la modificació de pressupost. Per una altra banda, tenim que el dia següent, divendres, el diputat Ferran Pedret va visitar Ripollet i es va reunir amb un parell d'entitats, per una banda entre tots i per altra amb un col·lectiu de gent gran, i posteriorment amb nosaltres, no?, amb els mitjans de comunicació, que ens va explicar algunes de les necessitats i peticions que aquests dos col·lectius els havien traslladat. I després també tenim que el mateix dijous passat Decidim va iniciar, doncs, aquesta xerrada dels barris parlant, i ho va començar al barri de Pinatons per escoltar a la ciutadania i els seus problemes.
1: Vull marxar ara cap a una cosa interessant, no?, que passa aquí a la nostra ciutat veïna, que és un jove que s'ha anat a viure a Cerdanyola, reclama a Renfe més de 9.000 euros.
9: Sí, jo no sé si tu has estat usuari de Rodalies.
1: Sí, que n'he estat.
9: Per tant, tots hem patit algun cop aquests retards de Rodalies. I aquest jove, que és de Pineda, estudia a l'Autònoma i ha hagut, al final, de venir a viure a la ciutat veïna, a Cerdanyola, per això, perquè aquests retards feien que no pogués arribar a la universitat, partés, classe, i ell ha volgut, doncs, això, reclamar aquests 9.211 euros al Ministeri, presentant 46 reclamacions.
1: La pregunta és per què no ho hem fet abans alguns usuaris. Parlant també d'altres temes, el cap de setmana anterior hem tingut també un dels actes centrals d'aquest mes de maig, no? El Dia Internacional dels Museus. Com va anar?
9: Doncs va anar bastant bé. Almenys dissabte va haver centenars de persones, va haver molts actes, no? Presentació del Ripollet en Joc, també de l'Obert de Parc Vacances, i també unes nits de música diferents, amb cançons de moltes èpoques. I jo crec que va haver molta gent que no es va poder voler perdre doncs aquest dia, no?, a celebrar el Dia dels Museus.
1: Perfecte, Marc, doncs tot això i molt més, no? Justament també veig per aquí una entrevista a un educador social, a Daniel Ortega. Emplacem a tothom a adreçar-se a qualsevol de les botigues.
9: Sí, perquè a més amb ell parlem del seu sector, però també de l'àmbit de l'educació, perquè també formen part, d'alguna manera, un dels seus àmbits és l'educació.
1: Perfecte, doncs adrecem a tots els ripolletencs a apropar-se al centre cultural, a qualsevol dels punts habilitats on poden trobar el Tot Ripollet al dia d'aquesta setmana.
9: Sí, i també poden seguir informats a la nostra pàgina web.
1: Exacte, que encara no m'acostumo, però és cert que el Tot Ripollet al dia té pàgina web. I nosaltres ara en breus tornem amb el Club Tenis Taula Ripollet, amb Xavi Peñarando, president, Miquel Arnau, entrenador, i Ramon Argenter, president d'honor, per parlar de les noves instal·lacions.
2: El 91.3, Info Setmanal.
10: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània.
11: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
12: A veure, què no sona, papa?
11: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
12: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
11: Això. Però a quina hora és?
12: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
2: El 91.3, Info Setmanal.
1: Amb l'arribada de l'estiu, el calendari esportiu a poc a poc arriba a la seva fi, amb la majoria de les competicions. El Club Tenis Taula acaba per tot l'UAL perquè, a banda dels bons resultats esportius, també van inaugurar la setmana passada les seves noves instal·lacions al poliesportiu municipal. Per parlar-ne ens acompanyen Xavi Peñarando, president, Miquel Arnau, entrenador, i Ramon Argenter, president d'Honor. Bona tarda.
13: Bona tarda.
14: Bona tarda.
15: Bona tarda.
1: Si et sembla, Xavi, comencem primer de tu. Com va anar aquesta inauguració?
15: Bueno, la veritat que força positiva. Al final també sempre tots els temes que són festius, doncs sempre acostumen a anar-hi positiu. I bueno, va estar molt bé perquè a part dels que són jugadors i els que són socis actuals, també va servir perquè vingués també alguna persona vinculada al club o que havia estat molt vinculada al club, i va ser com un retrobament. I al final, bueno, era com un punt de partida, no? Ja havíem fet alguns entrenaments i alguna jornada, però un punt de partida a un nou espai que, bueno, serà casa nostra pels propers anys.
1: Si no m'equivoco, 14 pistes reglamentàries.
15: Sí, tenim 14 taules per poder entrenar. Fins i tot per entrenaments podríem arribar a posar alguna més. És cert que per competició el màxim que podríem fer alhora serien 8, com a molt 10 taules per competir, però bueno, de totes formes l'espai està molt bé, i recordem que a nivell de lligues tenim 9 equips que normal, 10 aquest any, com puntualitzat Miquel, 10 aquest any, que no acostumen a jugar mai a la vegada, com a molt juguem 3-4 partits al mateix temps.
1: Ramon, amb tu hem anat parlant pràcticament a diari, era esperada, no?, i aquesta inauguració ja.
13: Home, jo, si jo volia, i la prova està que cada dia anava a mirar les obres com uns autèntics jubilats. I feia fotos i les enviava als diferents grups del club, no? Perquè tenim diversos grups, no? Entrenadors, premsa, equips, i anava enviant les fotos que mica en mica.
1: S'està millor que abans, que les instal·lacions d'abans?
13: Home, hi ha molta claritat. Jo crec que al dematí es podria inclús jugar sense llums. I sobretot hi ha les columnes que hi havia a baix i podem jugar partits de Lliga Nacional perquè l'alçada ho permet.
1: Perquè també ha sigut, dintre del que acaba, ha sigut una temporada també una mica convulsa, canvi, mudança, no? Instal·lacions que estaven en construcció, que no s'acabaven. Miquel Arnau, com han afectat això l'entrenament i el mode competitiu?
14: Bueno, va haver-hi una època una mica així que no sabíem ben bé si podríem jugar, on podríem jugar. Ja tenim partits de lligues veterans entre setmana també, però al final sí que també s'ha d'agrair que ens van deixar allargar l'estància a la nostra antiga sala pràcticament un mes, durant el mes de gener, i això ens va salvar de moltes jornades que ens hagués costat veure com podíem encaixar-ho tot per la quantitat d'equips que tenim. També agrair a l'Institut Lluís Companys i que ens van cedir al seu gimnàs i vam poder fer algunes jornades allà en aquell moment, i això, bueno, ens ha salvat una mica el que era la temporada, perquè va haver-hi moments que estàvem realment preocupats.
13: Es passava dies i dies dels telèfonos adelantant partits, atrasant partits, inclús partits que tingués jugar a casa els vam anar
14: sí,
13: a jugar a fora.
14: Sí, i sincerament els equips rivals doncs van tenir, també vam haver de canviar adreces, dies de joc, horaris, i això s'ha de fer gràcies també a la col·laboració dels equips rivals. I els rivals, explicant-li la situació, doncs tots van respondre molt bé.
1: Però al final l'espera ha valgut la pena, no?
14: Sí, ha valgut la pena. Realment la sala és diàfana, no té columnes, l'alçada és adequada, perfecta per jugar a lligues nacionals, divisió d'honor, inclús superdivisió si algun dia estiguéssim.
13: Sí, estarem.
14: Llavors també el fet de a partir d'ara podrem jugar a l'equip de divisió d'honor de noia, sempre jugava al Solarium a part. Podrem jugar tots els equips alhora, també. Això crea molt més ambient, també, de club.
1: Perquè ja parlant de la competició, sou un club amb molts èxits, no? Justament, per exemple, el Huma Ripollet estava fent ara mateix els play-offs d'ascens, va guanyar el cap de setmana passat, ara jugarà contra Badalona. Com ha anat la temporada?
14: Bé, la temporada a nivell d'equips, tenim 10 equips, començant per les noies, l'equip de divisió d'honor de noies, que és la segona a nivell nacional, va assolir la permanència, que era el nostre objectiu, va quedar mitja taula cap amunt, vull dir, amb tranquil·litat. Teníem un equip nou de primera nacional femenina que va quedar segon classificat de la lliga regular, amb possibilitat d'anar a fase d'ascens, però no podem anar perquè ja tenim equip a divisió d'honor. I després, a nivell de masculí, l'equip de segona nacional va quedar segon a l'última jornada. Hem d'anar la setmana que ve a Cartagena a jugar a la fase d'ascens de primera nacional. El de tercer nacional està lluitant per la permanència de l'equip. I els altres quatre equips que tenim a nivell provincial, sènior, jugant, la majoria són els nanos joves del club, dels quals quasi tots van pujar de 2, 3, 4 categories de cop l'any passat, de nivell, i l'objectiu era la permanència en totes les categories, i ho han assolit, la permanència està feta, i aquest equip de primera provincial, el Jumar Ripollet, que encara està lluitant per una plaça d'ascens.
1: Xavi, el tenis taula és un esport, malauradament, no?, que el rendiment econòmic doncs no té res a veure amb el que pot ser el futbol, etcètera, no? Com és la gestió d'un club, no?, justament per mantenir equips que competeixen en aquests nivells, no?, que parlàvem d'un desplaçament a Cartagena ara, no?, primeres nacionals, etc.
15: Bueno, al final això ens passa al tenis taula i a la nostra entitat, però estic segur que també hi ha moltes altres entitats de tenis taula, però també entitats d'altres esports. Al final nosaltres vivim de quatre fonts fonamentals, no? Per una banda, la part importantíssima dels sponsors, per una altra part, l'aportació que hi ha a vegades d'ajudes de l'administració, tant la local com la Generalitat, que sobretot la Generalitat és en funció del nivell i les categories, perquè juguen en categories estatals, no? L'equip de divisió d'honor de les noies, o pels resultats que fem als campionats d'Espanya, que tenim moltes medalles en els darrers anys, I després el tema molt important, evidentment, aportacions de socis i actes que fem o accions que fem a nivell de, del club, no? Que serveixen per aconseguir ingressos i per tant poder cobrir el pressupost de l'entitat, que ja estem al voltant de els 60.000 euros cada any.
1: A Ripollet som 40.000 persones. Com s'explica que tinguem aquest nivell de tenis taula?
15: Bueno, l'explicació, abans de que la diguin el Ramon i el Miquel, doncs gran part de l'explicació la tens aquí a la teva esquerra, no? És el Ramon, és el Miquel. Al final som un club que es va fundar en 1954, que el Ramon ja moltes vegades ens ha explicat, no? Quan l'esport femení encara era una qüestió que pràcticament ni existia en Ripollet, i estem parlant dels anys 60, anys 70, ja tenia més d'un i més de dos equips de categoria sènior de dones, per tant té un històric molt important i ja també doncs, tenim la sort de tenir una estructura professionalitzada conjuntament amb persones a nivell bueno, que ho fan per d'una forma voluntària, no? Però amb molt de, molta implicació. Per tant, hi ha un equip liderat pel Miquel Arnau, però el Ramon Argenté, el Joan Arnau, el Pepe Martins, que aquest any no ha pogut participar tant, però que ha participat durant molts anys, els nous tècnics, no? Com la, com l'Aina, el Víctor Llorenç, la Lídia en el seu moment, que també col·laboren, i aquest any hem tingut l'aportació del Marcel. Per tant, jo diria que la base al final és una estructura molt sèria, molt compromesa, i després també bueno, doncs fomentar, no? Perquè ha estat també tot a base de la cantera de, del club, pel que hem aconseguit, doncs tindrem més d'una setantena de medalles en campionats d'Espanya durant molts anys, i recordem que és un esport, no l'únic, però és un dels pocs esports que hi ha una olímpica d'una ripolletenca, no? En el seu cas la Sara Ramírez.
1: La prova també és, per exemple, no, el Lucas Pardo, que pràcticament cada setmana tenim alguna notícia d'ella, d'ell, perdó, Ramon, tenim futur assegurat per la part de baix? Arriben nanos
13: sí,
1: bons?
13: Sí. Jo crec que hi haurà uns 4 o 5 jugadors que al cap dels anys se'n parlaran d'aquests jugadors. El mateix que el Lucas, no?
1: Tu sobretot tens molta incidència, no?, en aquest esport base, no?, en aquest planter, en aquesta pedrera.
13: Sí, perquè el Ripollet ha sigut famós amb el tenis taula, perquè en els anys 60, Joan Roviralta, que quan es va fer la primera elecció del millor esportista de Ripollet, el millor jugador va ser Joan Roviralta, escollit millor esportista de Ripollet, ja va ser jugador internacional per la categoria juvenil. Quan a Barcelona hi havia equips com el Mai del 79, que eren els jugadors que eren campions sempre d'Espanya, el Joan Roviralta va estar seleccionat amb la selecció espanyola per jugar contra Holanda, Dinamarca i sembla que era Finlàndia. No va ser titular per allò que no era fill dels papàs que ho portaven en aquella època, i amb el torneig va guanyar tot, no va perdre cap partit, i si no obstant no va guanyar. Per què? El Joan Roviralta venia d'un Ripollet. Jo tot no sabia ni on estava Ripollet, no? I ja teníem un internacional en els anys 60.
1: I acabem la temporada, però realment l'activitat no s'atura, no? Perquè també ho ja heu anunciat al Casal d'Estiu, no? Aprofitem una mica per fer una mica de promoció.
15: Sí, abans del Casal d'Estiu, nosaltres no acabem la temporada,
1: bueno.
15: Perquè a partir del dia 25 de juny comencen els campionats d'Espanya, que per nosaltres és sempre una fita important, on anirem pràcticament una vintena de nens, des de categories alevins fins a categories juvenils, i on els darrers anys sempre hem tornat amb alguna medalla, però també sempre nosaltres anem amb ànim de formació, competir, lluitar, i després ja veurem, perquè posar-nos aquesta pressió de que hem d'aconseguir medalles no és fàcil. Són dels clubs que, no l'únic, però no, són els clubs que més medalles assolim, però no podem posar tampoc la pressió a que tu has nomenat a algun nen com el Lucas Pardo, però també està l'Ariadna Arnau, també està el Dian Pacheco, està el Biel Codolà, o sigui, hi ha tota una sèrie de nens, i el més important és la pinya i tot l'equip que fan, perquè si aquests també poden estar a aquest nivell és gràcies també que entrenen amb els seus companys, que l'ajuden a millorar. I sí, farem, ja diria que és el quart any consecutiu que farem un casal d'estiu, que aquest casal d'estiu està obert a tots els nivells. Per tant, hi ha nens que venen a fer aquest casal i que ja entenen el club o que estan en altres clubs i que tenen un cert nivell, però que també està obert i els darrers anys han vingut nois que no juguen a tenis taula. La base és el tenis taula, però no és un casal de tecnificació, és un casal on venen gent de molt nivell i també aprofiten per millorar i per entrenar, però sobretot que és la base el tenis taula, però també fan d'altres esports, també fan piscina, també fan jocs, i per tant també és un espai lúdic, que com a base té el tenis taula, però fan moltes més coses.
16: Miquel, com és entrenar els nanos? O sigui, quina actitud posen?
14: Bueno, normalment quan venen al club és perquè els agrada ja el tenis taula, vull dir, ja venen amb una actitud positiva, amb ganes d'aprendre, amb ganes de millorar. Evidentment, ja com tot, hi ha nens que no els agrada competir, hi ha nens que sí que els agrada competir, hi ha nens que tenen més facilitats que altres. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres tenim diferents grups d'entrenament. Bueno, i tenim el grup d'iniciació, que diríem que són els que comencen i a lo millor volen entrenar únicament, no tenen gana, no els atrau la competició en si, que també tenen la seva oportunitat d'aprendre i millorar a nivell de tenis taula, i si en algun moment tenen ganes de començar a competir també els podem introduir a la competició. Després tenim un altre grup, que aquests ja entrenen moltes hores, que són tots els que juguen lligues, campionats d'Espanya, campionats de Catalunya, que aquests entrenen ja 4-5 dies a la setmana, competeixen cada cap de setmana,

0: mà, i hi ha molta gent que pensa que diu que no cansa perquè és un espai molt petit, però mentira, si fas nivell sí que cansa.
1: És un esport molt complicat, és un esport complicat. Diem que va bé que comencin els nens a una edat bastant de 8, 7, 8, 9 anys, seria l'edat potser millor, amb l'objectiu, si volen arribar a competir a nivell ja d'àmbit nacional. Però també és un esport molt complicat a nivell tècnic, llavors també els primers anys costa veure com avancen, com milloren. Després, després de cop es nota un canvi ràpid quan van creixent, i sí, és un esport difícil, però també enganxa molt. Jo crec que enganxa molt, per lo menos la gent que ve, això ho sembla, no? La gent normalment acostuma, bueno, a estar molts anys, no?, dintre del club. A nivell d'adults també hi ha gent que comença de zero, siguent gran. A vegades es pensen que en saben molt perquè sí, juguen amb els companys, amb els amics al parc o al càmping i allò, i clar, quan venen allà i fan un entrenament i fem partides al final, veuen que, ostres, gent que
2: porta... Que els hi falta molt.
1: Clar, que els hi falta molt, no? Vull dir, bueno, és un esport molt diferent al del carrer que al nivell esportiu, no?
0: Perquè, i parlant a context espanyol, aquí a Espanya tenim nivell de tenis taula? En comparació, no sé, poso un exemple, no? Sempre quan es parla de tenis taula es parla, per exemple, de Xina.
1: Bueno, Xina, tenim a prop, tenim un exemple que és França. França és una potència a nivell mundial, hi ha nanos joves que són dels millors del món ara mateix, i la diferència és l'estructura general que tenim. Però evidentment aquí a Espanya no sé si estem rondant les 10.000 llicències, igual a França en tenen mig milió de llicències. Vull dir, l'estructura general, la meva generació és de les, potser les primeres generacions que ens hem acabat dedicant a entrenadors professionals, quan hi ha països que entrenadors professionals fa anys i anys que n'hi ha. Sí que és veritat que ha anat millorant. Abans pràcticament es treballava a Catalunya, Andalusia, ara és tota Espanya, precisament per això cada cop costa més aconseguir títols a nivell espanyol. Hi ha molts clubs que treballen bé, cada cop amb més entrenadors que es dediquen a fer d'entrenadors de tenis taula. Això sí que es va notant, però estem molt lluny de països com França o Alemanya, i Xina ja és un altre món també, no?
3: Jo em permet també afegir que estem a molt nivell, com diu el Miquel, no? Però precisament la setmana passada un jugador que per nosaltres sempre serà del club, que és l'Albert Vilardell, va guanyar en el Youth Contenders, que és una competició internacional, va ser medalla de bronze amb el Dad Majorov, que el Dad Majorov és una persona que va jugar en sènior, sent infantil, que és una excepció i que és, va per estrella mundial, és sent infantil, està jugant en categoria sènior, però clar, evidentment encara és infantil, però Miquel, que ho coneix molt millor, és totalment estructura. I Xina, al final hi ha dues qüestions molt diferents, no? És una, recordem que són 1.200 milions d'habitants, ja no parlem número de llicències, i després també un altre tema cultural, de que si un nen juga bé, per tema cultural aquest nen juga i llavors ja no serveix, no? Que Miquel para, no, és que el nen ha s'avorrit, és que no li fa gràcia, no? Llavors també tenen una mentalitat, diguéssim, de el que se li dona bé ho fa i ho fa contínuament, no? Que, o sigui, hi ha molts paràmetres.
0: I aquí costa competir contra grans ciutats, contra grans clubs, no? Per exemple, ens anem a Sabadell o Vic, alguna ciutat més gran.
2: Home, hi ha equips bons a tot arreu, eh? Perquè ara Espanya és un país on jugues en un poble que millor vas a Utebo, que la gent no sap ni on està Utebo, i tenen bons jugadors. Avui dia està especialitzat. A la meva època no hi havia entrenadors. El que queda, generalment, quan es feia un campionat d'Espanya, sempre guanyaven els de Barcelona. I amb aquells els contratàvem per venir a fer d'entrenadors. Però no eren entrenadors, no tenien ni títols d'entrenadors. El cas de Martín Olivar, eren jugadors que havien acabat d'Espanya i llavors venien a entrenar al Ripollet.
3: Però, senyor-nos una mica la teva pregunta, al final també és quina cultura tens com a club. Nosaltres, cultura com a club és formar jugadors de casa i estar a les màximes categories que puguem estar amb els jugadors de casa, i arribat el moment, si els jugadors de casa poden estar a una categoria i no podem tenir tots els jugadors de casa, doncs fem algun reforç, que és el cas, per exemple, que hem fet amb les noies,

0: baixament divisió d'honor femenina, que tenim aquest any, per exemple, la Sara i la Júlia, que són jugadors de fora, que venien a jugar una o l'altra, però perquè hi ha una base de jugadores de casa, no? Hi ha d'altres clubs que el seu esquema va en funció d'un gran pressupost. Nosaltres hem d'agrair molt als nostres patrocinadors. Hi ha d'altres clubs que tenen sponsors que posen molts calés i que llavors formen, o fins i tot alguns per un tema estrictament d'estar en poblacions turístiques, poden tenir diputacions o municipis que donen grans subvencions. Això no és cap queixa ni als nostres sponsors ni al nostre ajuntament, sinó és una situació diferent que permeten tenir molts calés i que llavors tenen l'equip format exclusivament per jugadors de fora. Recordem que un jugador que juga en la superdivisió masculina pot guanyar entre 1.000 i 2.000 euros per venir a jugar un partit, que hi ha fitxatges que venen puntualment.
1: El partit i se'n van,
0: Sí, sí, el partit. Per tant, a nivell de base, no, en aquests moments no ens és difícil de competir, perquè ja portem molts anys, perquè sempre hi ha hagut jugadors, el mateix Miquel, no, va anar a campionats europeus, va ser una gran base, van tenir les germanes López, bueno, hem tingut jugadors, l'Albert Vilardell, el Marc Miró, hem tingut molts jugadors de nivell. I ara el que fem és, amb aquesta nova generació que venen, que encara són molt joves, que són alevins, infantils, sembla ser que hi ha possibilitats de que algun dia puguem jugar en categories superiors, però tampoc ni els hem de posar la pressió als nois, ni hem de ser conscients que és un esport, que hi ha molts temes pel mig i que ja veurem què passa d'aquí a 3-4 anys.
1: Perquè ara generalment tots els jugadors que estan jugant a les lligues juguen en una categoria que no els toca. Hi ha juvenils i infantils i cades que estan jugant a preferent, a primera i a segona.
2: Per nivell.
0: Per nivell.
1: El nivell que tenen.
2: Dins de la cultura del club, justament éreu pioners en l'esport femení, en la secció femenina, i això s'ha vist repercutint, no?, que justament l'equip amb millor categoria que teniu és un equip femení. Què suposa això per vosaltres?
0: O sigui, per nosaltres suposa sobretot un orgull, no?, a nivell col·lectiu de la feina ben feta. Suposa a més doncs, un orgull que siguin amb jugadores formades de casa, i suposa també que tenim un mirall, no?, que ara la màxima jugadora que tenim de nivell és l'Ariadna, que encara és molt petita perquè és infantil de primer any, però que també això significa que siguin un referent per les que venen,
1: no?, que ja ha jugat a divisió de nord,
0: que sigui un referent per les que venen per sota o per possible noves noies que s'incorporin.
2: I ja per anar acabant, mirant, bueno, encara ens queden els campionats d'Espanya, que heu dit, que per cert, on són els campionats d'Espanya?
0: Aquest any tenim sort i són a Saragossa. Dic tenim sort perquè estan molt a prop i tindrem una logística més fàcil.
2: O qui vulgui pot anar cap allà, ni l'ànima.
1: Podeu venir.
2: Ja parlant de cara a la propera temporada, què espereu a les diferents categories, diferents lligues que hi ha?
3: Bé, al final primer hem de saber on acabem cada categoria d'aquest any, perquè hi ha una reestructuració també a nivell de les lligues provincials i ampliaran els grups, llavors no sabem exactament on acabarem. Un cop tenim a l'esquema d'on estem, normalment sembla que el primer objectiu és mantenir totes les categories que tenim. Llavors també, en funció de l'evolució dels jugadors que tenim, doncs mirar si algunes categories podem intentar fer un ascens, sempre anar cap amunt, no? A partir d'aquí, a nivell de competicions individuals, campionats d'Espanya, de Catalunya, sempre l'objectiu és intentar pujar pòdiums. És difícil, però sempre que hi hagin jugadors que tinguin opcions, doncs el nostre objectiu és buscar pòdiums i aconseguir medalles.
2: Perfecte, bueno, el que sabrem segur és que l'any que ve teniu instal·lacions on jugar. això sí. Ja ho tenim assegurat. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Xavi Peñarando, president, Miquel Arnau, entrenador, i Ramon Argenter, president d'honor del Club Tenis Taula Ripollet.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies.
4: El 91.3, Info Setmanal.
5: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. 3 días por delante y 3 días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
6: Y el del medio de los chichos.
5: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves. Sí, señor. ¡Ay, qué

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Longplay, donde podrás escuchar la mejor música disco, funky, techno, pop internacional y nacional en versiones extended, inéditas, de importación y remixes. De la mano de Rafa Quintero en Ripollet Radio, 91.3 de la FM y en ripolletradio.cat. El segundo y cuarto lunes de cada mes, de 17 a 20 horas. Longplay, la música 80 como nunca la has escuchado.
2: Hola, sóc Ramon Argenté. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
3: El 91.3, info setmanal.
4: La plataforma d'entitats de Ripollet va fer dilluns una assemblea on al voltant d'unes 40 entitats van escoltar les principals línies de treball, objectius de la plataforma i també van dir la seva sobre els aspectes a millorar. I s'han emportat molts deures per treballar en el futur. Per parlar-ne ens acompanyen Jordi Soldavila, membre de l'entitat, també Marta Casanovas, Loli García i Vanessa Espot. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Bona tarda.
4: Doncs, Jordi, si et sembla, comencem primer amb tu. Anem primer amb lo bàsic. Com va anar aquesta assemblea?
6: Doncs la valoració que fem és positiva. Vam tenir molta participació. Van assistir més de 50 persones, calcularia entre unes 50 i 60 persones, representant a més de 30 entitats. Per tant, diguem-me que dintre dels números que ens movem amb la participació que tenim en el nostre dia a dia, doncs va superar també la participació, i això és important perquè, bueno, demostra que a la gent li interessa el tema, i per tant, com vam veure també en el desenvolupament de l'assemblea, doncs vam poder comprovar que sí, que la gent té preocupacions, que els temes que ha situat i ha treballat la plataforma durant aquests mesos, doncs interpel·len a la gran majoria de les entitats, i doncs ara és el moment ara de posar-nos a treballar.
4: Justament veu parlar de 7 prioritats principals a destacar. Si us sembla, no, fem un mode llistat, no? En què consisteix la primera prioritat i què reivindiqueu?
5: El primer greuge que vam detectar és el calendari i gestió de les subvencions municipals. És dels primers temes que vam tractar en l'assemblea, perquè les resolucions arriben tard i, per tant, moltes vegades queda molt poc temps per executar aquestes subvencions. I, per tant, sí que vam anar a veure unes millores en el passat, però hem de fer un pas endavant encara amb aquest tema. S'han de treure subvencions abans i adjudicar-les amb més temps per poder fer les activitats culturals no concentrades l'últim semestre, sinó poder-les avançar en el calendari.
4: Aprofito que parlem de subvencions per lligar-ho també amb un altre aspecte, que és la burocràcia, no? Una de les coses que veu reivindicar és que moltes vegades moltes entitats no volen accedir a les ajudes pel simple fet d'estalviar-se tota la burocràcia que hi ha al darrere.
6: I a més faria fins i tot una doble, però comencem per aquesta que comentaves, Marc. El tema de la burocràcia és un dels greuges també que tenim, molts tràmits que es repeteixen, i justament amb les subvencions ho veiem. Es torna a demanar molts dels documents o molta de la informació que al final, reiteradament, en diferents altres tràmits que fem al llarg de l'any, doncs també ens ho trobem, i aleshores això per les entitats doncs fa la sensació de que fem més a vegades de gestories que no pas d'entitats que fan cultura, que fan esports, que fan temes socials, etc. I això crec que és important perquè també lliga molt amb què, per què són aquests diners de les subvencions i per què estem dedicant tot el temps com a entitats. L'estem dedicant per promocionar cultura, com promocionar una vida social i comunitària a la nostra ciutat, a Ripollet, o realment estem dedicant un temps que només es basa en dedicar-lo a omplir més i més i més paperassa. Sí que és veritat que es van notant millores, però considerem que aquestes millores, la mirada de posar les entitats i la ciutadania al centre no hi és. I com no hi ha aquesta mirada, es fan millores, però des d'una perspectiva de fer més còmode a l'administració la gestió, però no per fer-lo més còmode al dia a dia de les entitats. Jo crec que aquest és un punt. I l'altra qüestió és que aquests diners que han de servir, com bé deia, doncs han de servir per poder promoure activitats i que les entitats puguem anar més enllà. Hi ha moltes altres entitats que quan han fet propostes en el seu dia a dia s'han trobat amb la, diguem, amb el mur de cara de l'administració de aquesta activitat, si no demaneu subvenció, no podeu fer-la. I clar, els terminis de subvencions són en un moment molt determinat i per tant vol dir que si hi ha una, sorgeix una proposta, una iniciativa a meitat d'any, com, no, com aquesta entitat no, ha presentat la no s'ha presentat una subvenció, aquesta activitat ja no es pot fer i s'ajorna, no, fins a un any. Per tant, perdem oportunitats perquè a vegades també la burocràcia fa això, s'escuda en els terminis, s'escuda en aquestes coses per evitar d'alguna manera que sorgeixin activitats.
4: Sí, sí, i en cas d'accedir a les subvencions, no? Després de superar tota aquesta burocràcia, els imports que es solen donar són suficients? Compleixen amb els mínims?
6: Bueno, depèn, no? Tenim una mica de tot, perquè depèn del tipus de projecte que cada entitat demani. O sigui, jo per l'entitat en la qual estic, les quantitats no sufraguen el cost, perquè depèn del cost, no? Ja saps, perquè vaig estar aquí també entrevistant, jo estic a l'associació de sardanistes, no? Aleshores, el cost, per exemple, que té una activitat de sardanes és molt elevat i, per tant, és un pressupost que és més alt. O penso en altres entitats, per exemple, de caire més artístic, no? Doncs que, clar, contractar músics, contractar artistes, contractar professionals, doncs té un alt cost. Hi ha entitats que potser el pressupost és menys, no, potser també no necessiten subvencions, però sí que és veritat que les subvencions haurien d'estar plantejades. No per sufragar, no? I pagar les que aquestes cosetes, que també està bé, sinó també per poder que hi hagi iniciativa, per poder fer coses noves, per pensar coses noves, perquè les entitats tinguin oportunitats de fer coses que van més enllà de la seva entitat. Creiem que aquesta és l'oportunitat que tenen les subvencions.
5: Després tenim un altre problema, el tema de subvencions, que, a veure, hi ha entitats que tenen recursos propis perquè a part de la seva activitat és remunerada, o sigui, es paga. Per tant, doncs, poden avançar diners esperant les subvencions. Però hi ha moltes altres entitats que no hi ha aquesta entrada de diners extraordinària, i per tant això vol dir que l'entitat o els membres de l'entitat han d'avançar diners a nivell personal per poder fer l'activitat fins que no s'executa l'activitat, la justifica i es cobra. I això moltes vegades pot arribar a passar, doncs, un any llarg fins que no recuperes els diners, i això és un problema greu per les entitats perquè no tothom té aquests diners com per poder-los sufragar.
4: Perfecte. Un altre dels punts que també reclameu, no, justament per fer totes aquestes activitats, és la cohesió d'un calendari unificat, no, per evitar, no, solapament d'actes i així, no, poder arribar al màxim de públic possible, no?
5: Aquí parlem de el calendari per nosaltres té com dos objectius, no només evitar que se solapin activitats, que això, diguéssim, podria passar, i depèn de quines són i no competim en públic, no hi hauria cap tipus de problema, sinó per nosaltres el problema, un dels grans problemes que hi ha de que sigui calendari, que no hi hagi un calendari compartit o validat d'alguna manera, és que hi ha molta, la part d'infraestructures no són finites, i per tant si hi ha 3 o 4 activitats al mateix dia i a la mateixa hora, doncs no hi ha carpes per tothom, no hi ha equips de so per tothom, etc. Per tant, nosaltres sempre portem ja temps reivindicant que es faci un calendari públic compartit i que algú el supervisi, i per tant d'aquesta manera, si jo sóc una entitat que vull muntar una activitat el segon cap de setmana de maig i detecto que hi ha 4 activitats, doncs m'ho repensaré i la muntaré el següent cap de setmana, perquè tindré en compte aquests criteris. I després també hi ha un tema entre departaments, vull dir, hi ha contraprogramació entre departaments també, eh? Cultura pot fer una cosa, però joventut també, o feminisme, i per tant es pot trobar, doncs, el mateix cap de setmana, a la mateixa hora, per tant a la mateixa hora, fent una mateixa activitat, i això també és un pel públic, o sigui, per la ciutadania, es troba amb 3 activitats un dia i l'endemà cap, i que això també no té sentit, i després això a nivell d'infraestructures és un gravall.
4: Justament parlant d'infraestructures, Jordi, tu vas ser molt crític amb el tema de que hi ha manca d'espais aquí a Ripollet per fer els actes, no? I sobretot perquè, segons vau comentar, no, per exemple, les escoles no es poden realitzar actes.
6: Mm-hmm. Bueno, més que a les escoles no és que no es puguin realitzar, sinó que l'exigència que hi ha és que... o sigui, un dels problemes que tenim també amb el tema de la burocràcia és el tema de l'assegurança. Aleshores, les entitats estem obligades a tenir una assegurança, i això som conscients, no hi tenim cap problema. El tema són el capital que ha de tenir aquesta assegurança. I en el cas de les escoles hi ha una normativa, segons sembla, o sembla que és així, que exigeix un capital d'un 1.200.000. Clar, 1.200.000 és en el cas que tu tens el teu càrrec a nens, és a dir, que hi participen nens. Clar, donem per fet que les escoles exigeixen això perquè a les escoles hi ha nens, però clar, molts cops les entitats no tenen nens i fan activitats sense nens, per tant no té sentit que s'exigeixi aquesta assegurança. Normalment les entitats tenen un capital d'uns 600.000 euros. Aleshores, això ja és un impediment de que aquestes entitats que tenen una assegurança de 600.000 euros ja no poden accedir a les escoles. Això sumat en què hem vist en els darrers anys que els espais principals, no, places, espais així que teníem de Ripollet, cada cop es poden utilitzar menys perquè no estan a les condicions òptimes, l'Ajuntament no està donant permís per poder-los utilitzar, etc. Això ens aboca a que només tenim uns espais molt limitats, per tant hi ha una competència molt alta de poder utilitzar un d'aquests espais, i això està passant ja. És a dir, l'Ajuntament, per exemple, els actes que fa, els està fent en els mateixos espais, que són els únics que poden optar les entitats, quan l'Ajuntament ho podria fer a qualsevol lloc, perquè és Ajuntament, però ens obliga, aleshores, només a uns poquets espais, i això està passant. Hi ha entitats que ara han hagut de buscar diferents alternatives per als seus actes, i això és un problema molt greu, perquè a més, no només els espais estan limitats, sinó que a més, en el sentit de que només hi ha uns pocs, sinó que a més no estan ni dotats de les característiques que haurien de tenir per acollir coses com, per exemple, posar un equip de música, perquè no hi ha presa de corrent, perquè no es pot connectar res, aleshores s'ha de contractar generadors, etc. O sigui, vull dir, al final s'està fent més despesa per al dia a dia perquè no hi ha una planificació i no s'ha fet un plantejament de com l'espai pot estar accessible cap a les entitats.
4: Parlant d'infraestructura, faig un salt moment per parlar de Sonreír és Vivir. Loli, Vanessa, vosaltres recentment us heu quedat sense un local. Com va aquest procés per trobar un nou espai? Tinc entès que us heu reunit amb l'alcalde.
7: Nos hemos citado con el alcalde, tenemos cita el día 27 de mayo, pero lo vemos negro, la verdad.
8: No pinta bien de momento.
4: Perquè què és el que ha passat, no? Estàveu, entenc, que és amb una antiga propietària que al final ha tingut que reclamar l'espai.
7: Sí, però necessita ella. No l'ha deixat durant 10 anys i ara lo necessita ella. Entonces nos quedamos sin sitio para tener la associació. Entonces se lo hemos pedido al ayuntamiento. El ayuntamiento, todos son negativas. A ver, en la reunión que sacamos, porque también tenemos 10 años, digamos, allí metido de material y de todo. Entonces, a ver lo que se puede solucionar.
4: Clar, perquè la plataforma, entenc que aquí també pot ajudar, no, en tot aquest procés, que al final són alguns dels motius, no, pel qual està aquesta la plataforma, no?
6: Justament, amb Sonreír és Vivir, doncs, és una de les entitats que formen part de la plataforma des dels seus inicis, han estat al peu del canó igual que moltes altres, i com no, doncs, la plataforma s'està volcant a intentar donar suport en aquests greuges. Això és el dia a dia de les entitats. La part positiva que en traiem d'ara d'aquestes situacions és que fins ara, sense la plataforma, eren tot lluites individuals de cadascuna de les entitats. Ara hem obert una porta a poder fer que les entitats ens puguem ajudar entre nosaltres i puguem fer que les lluites ja no són individuals, que comencen a ser col·lectives, que comencem a treballar plegades i que intentarem trobar les solucions que siguin per, doncs en aquest cas ara és amb Sonreír és Vivir, demà serà amb una altra entitat, perquè cada dia estan passant coses que els hi va en contra dels interessos de les entitats. I no estem al final demanant aquí que tothom està demanant, com dirien, que hay de lo mío i d'això, que a vegades pot ser que passi, jo no dic que no, però en aquest cas justament el que ens està passant és que sembla que hi ha una intenció, fins i tot diria, de que, que no passin coses a Ripollet, i si han de passar coses no ha de passar per les mans de les entitats, ho hauran de fer uns altres. I aleshores això és un problema, perquè està plantejant un model de ciutat en el qual pagant pues hi hauran activitats, però sense pagar doncs a mi no sembla que no renti que les entitats facin les coses, i això creiem que és un problema. Per això és molt important el suport ara entre les entitats, ajudar-nos, allò que ens diuen aquesta, que jo crec que va molt bé amb el punt aquest que és un altre dels punts que tenim, aquesta varietat que ens trobem de en funció de la tipologia d'entitat es diu unes coses o es diu unes altres. És important aleshores que això no passi, no, Marta?
5: Bueno, s'ha de millorar molt la comunicació entre entitats i ajuntaments. Això és prioritari. Moltes vegades ens trobem de que es presenten instàncies i la resposta és el divendres a les 14:05. Això és una broma que portem perquè al final també ens hem de riure, no? Rebre una resposta a les 14:05 d'un divendres i l'activitat potser la tens dissabte. I part d'aquesta resposta és que hi ha una part d'aquestes coses que has demanat que no les pots fer, i per tant no tens marge de maniobra. O sigui, al final nosaltres no som una empresa privada, som associacions, les persones que treballem sense ànim de lucre, per tant és voluntariat, i els nostres tempos no són els de l'administració ni d'una empresa privada. Per tant, nosaltres no treballem al dematí, les nostres hores les fiquem a la tarda, etc. Per tant, nosaltres sempre hem demanat i reivindiquem, i ja la vam reivindicar a la trobada que vam fer amb l'alcalde fa més d'un any, i amb regidors i regidories, de que volíem una figura a l'Ajuntament, que posessin una figura transversal entre departaments que fos el referent de les entitats, perquè moltes vegades ens trobem això, que cada departament o cada àrea de l'Ajuntament don respostes diferents sobre la mateixa pregunta, i per tant estem criteris clars, respostes clares i una figura que ens faci de pont dins de l'Ajuntament. I això és una reivindicació que vam fer ja fa més d'un any i no ha estat resolta. I després també tenim el tema de les sol·licituds dels espais. O sigui, ens demanen doncs que tinguem que decidim 3 mesos abans quan farem una reunió. O sigui, una cosa és que nosaltres tinguem clar que l'entitat reuneix un dia a la setmana, i per tant això sí que es pot fer en temps, però moltes vegades el dia a dia hi ha reunions de comissions, hi ha reunions de per un fet concret, o s'ha de fer una activitat, i no treballem amb aquest temps amb tanta anticipació. Per tant, es demana que siguin processos molt més àgils, que en molts equipaments d'altres ciutats és així, no? Tu pots anar a la recepció de l'equipament i dir, tens una sala lliure? Sí, té. I et donen les claus. Fas el tràmit a la recepció en aquell moment. Tot allò que es pugui fer anticipadament, perfecte. I després tenim un altre problema greu que tindrem a partir de l'any que ve, del curs que ve, que és que hi haurà obres al teatre municipal, i per tant ens trobarem durant 4 mesos, si no estic confosa, amb el teatre tancat. Per tant, és un espai, és un teatre amb molta activitat cultural, i part d'aquesta activitat entenem que marxarà cap a altres equipaments. Per tant, ens trobarem amb que tindrem un problema greu d'espais. I això estem molt, molt, molt, molt preocupats i preocupades.
4: Perfecte. També un altre punt que també reclameu, no, a banda, heu parlat d'aquesta persona, aquesta figura municipal que ajudi a les entitats, també fins i tot reclamaria una figura ja quasi més d'advocats, no? que gestioni la llei 11/2009, que...
5: No és exactament una figura. Nosaltres el que estem demanant és formació, informació i formació, i nosaltres som crítics de que part d'aquesta informació des de l'administració pública s'està interpretant incorrectament la llei, i no ho dic jo, no ho diu el Jordi, no ho diu la plataforma, sinó ho diu una de les persones en aquests moments a Catalunya que coneix més la llei, que és el Jordi Bertran. Nosaltres vam anar al Parlament a fer una consulta d'aquest nivell, ens van atendre i vam parlar amb un gran professional i li vam fer tota una sèrie de consultes, i ens va aclarir doncs que hi havia que s'estava interpretant incorrectament la llei. Poso un exemple. En un espai públic, en una plaça, no es poden ficar tanques. Això és una interpretació de la llei incorrecta. Si tu poses tanques, automàticament estàs fent un espai tancat, i si es poses un espai tancat vol dir que has de ficar un control d'accessos. Això no té cap sentit. A nivell de seguretat fins i tot diré que és perillós. Per tant, i això no ho dic, torno a dir, això no ho dic jo, ho diu un professional d'aquest tema, que no només està preparant la llei, sinó a més es forma professional sobre aquesta llei.
6: I fins i tot diria una cosa, perquè és la frase que per mi més em va marcar, és que si això fos així, el sentit de totes les festes populars d'aquest país no existirien. Mm-hmm. I per tant s'acabaria tota la cultura tal com la coneixem en aquest país, per tant, no tindria sentit interpretar la llei. Ja només amb aquesta frase jo crec que va quedar claríssim, i ell va utilitzar la paraula de... Aquí s'utilitza, no, l'arbitrarietat totalment a l'hora d'aplicar criteris, i això ens preocupa també profundament.
5: Això no treu que, que aquesta llei marca una sèrie de criteris, eh? A partir de la catet de gent has de posar uns lavabos, a partir d'una catet de gent has de posar una ambulància, no una, sinó dues, perquè una serveix de res, però si tens un problema se'n marxa l'ambulància i automàticament hauries de parar l'activitat, etc, etc, etc. Però per això, per poder complir correctament, has de conèixer molt bé quines són aquestes obligacions legals i fer-les. I a partir d'aquí és qui paga això, que aquesta és la gran pregunta, perquè si això s'ha de pagar amb les subvencions de cultura, apaguem-nos, perquè és el que dèiem, que les subvencions han de servir per pagar els artistes, per pagar l'activitat, no per pagar infraestructures, tècnics de so, ambulàncies, policlines, etc, etc. Ara acabo de dir una marca, però ja m'ho he entès, lavabos portàtils. Per tant, és molt important que aquest, és molt important parlar d'aquests temes de forma oberta, de forma transversal, però no per, com una, no per, sinó per buscar solucions, per buscar realment quin és el model amb el qual hem de treballar per poder seguir fent activitat al carrer.
4: Perfecte. Vanessa, per fer una mica de locució, a tu com a entitat, com t'ajuda mantenir, bueno, aquest contacte amb la plataforma, no?, per resoldre justament molts dubtes com els que hem plantejat avui?
8: Sí, pues las dudas, todo, bueno, ayudarnos cuando hay un problema, para todo, y también cuando hacemos algo en las calles, para la información también.
4: Perfecte. Perquè justament una de les coses que veu fer a l'assemblea, a banda de presentar a vosaltres les principals prioritats de la plataforma, va ser recollir també les idees que justament, no, els membres de la plataforma volien donar, no? I veu dir que sortíeu amb deures. Quines són les principals coses que veu recollir?
6: Bé, primer de tot, que una de les coses també que vam fer és que tot això que nosaltres vam plantejar al final era... com la visió que havia treballat la plataforma, i el que buscàvem era si de veritat això s'hi reflectia a la gent, i nosaltres vam poder veure de que efectivament la gent s'hi feia reflectida, i que el dels principals problemes era el de la burocràcia, entre el de la comunicació de l'Ajuntament i el tema dels espais. Per tant, no anàvem mal encaminats perquè va haver molta gent que com, potser normalment en el dia a dia no està a la plataforma.
4: Com una sessió de control.
6: Sí, una mica, d'aquesta manera, sí. I aleshores d'aquí va començar, doncs, un debat més interessant, no?, d'intentar veure si hi havia altres qüestions que potser no s'havien parlat, però diria que van ser més anècdotes, no?, del dia a dia, que gairebé tothom les compartíem majoritàriament, i després, doncs, va sortir aquest apartat més de propostes, no? I aleshores jo diria que tindríem com en dos blocs. Tindríem un bloc més de reforçar la plataforma com a espai de col·laboració, de suport i de reivindicació de les entitats, i per tant això són els deures de reorganitzar-nos, autoorganitzar-nos, etc. Però també una vessant més de que la plataforma ha de passar més a l'acció, a una part més reivindicativa, i això vol dir que s'ha de dotar i s'ha d'organitzar diferents accions, que són ara els deures que tenim a l'hora de plantejar. Es van donar idees d'accions concretes, i aquestes ara s'estudiaran dintre de la plataforma i aleshores s'articularan de la manera que es consideri.
4: També veu fer valoració de la primera mostra d'entitats, crec que positiva.
6: Sí, diríeu que positiva, no?
4: Sí. Sonreir és vivir, positiva?
8: Sí, estuvo muy bien.
6: Perquè va ser un espai al final en què vam poder compartir moltes coses amb les entitats. La valoració positiva justament la vam fer això, perquè va ser una manera de mostrar-nos al carrer, de donar una visió, no?, de que les entitats estem aquí, però sí que és veritat que, bueno, pues, amb força millores. I aleshores aquí va sortir com la proposta, no?, de la plataforma.
5: Sí, però nosaltres que valorem és que aquesta mostra hauria de ser amb periodicitat anual, o sigui, fer-la cada any. En algun moment determinat es va parlar de fer-la bianual, però nosaltres pensem que és important fer-la anualment, perquè justament jo penso, nosaltres pensem i valorem que és important, que estem en un moment com molt crític a les entitats, o sigui, tenim un canvi generacional important, hem de treballar aquest canvi generacional, hem de poder créixer com a entitats, hem de poder mostrar la feina que fem, i hem de poder tenir espai perquè la gent ens conegui, a part de les activitats del dia a dia, sinó des d'un altre lloc. La part positiva està clar que era, justament va ser la visibilització de les entitats, no? i la bona participació, la bona entesa que vam tenir entre tots i totes, la cohesió que vam fer, sobretot el dinar popular, no?, que va ser molt xulo i ens ho vam passar molt bé des del punt de vista de que va ser com un espai de poder parlar de com havia anat tot i de com havia, bueno, de com havíem viscut, no?, cadascú des del nostre espai, des de la nostra àrea. I després, tot com havíem resolt totes les incidències i problemes que havíem tingut en tota la part de preproducció, que vam assumir una part molt, molt important. I això també ja lliga la part de millores, que és que justament aquesta part d'organització va fer que nosaltres tinguéssim molt la mirada a la part de producció de logística i deixéssim la mirada realment a la part més de què fer, com fer-ho i com està, no?, en la mostra. Ens hauria de tenir més espai per preparar tots els debats, per exemple, no? L'espai Àgora, a nosaltres ens hauria agradat tenir molt més temps per poder-ho preparar, però clar, vam estar molt més temps preparant la part logística. La ubicació, pensem que no és una bona ubicació, aquest carrer tan allargat amb la carpa darrere de l'altra no convida gens a poder gaudir d'aquest espai. I després la manca de comunicació, de difusió de l'activitat que es va, ara no, potser mentiré, però crec que es va penjar el primer cartell el dimarts, no? La setmana.
6: És més, la plataforma va assumir els pamflets, la majoria dels pamflets que es van d'això els va produir la plataforma, els va repartir la plataforma.
5: Els programes de mà, sí.
6: Exacte, els programes de mà, i per tant tot això va ser confecció, per tant, i això a darrera hora, l'última setmana, 4 dies, com estava explicant la Marta, per tant, una comunicació que amb altres actes de l'Ajuntament, doncs es fa una difusió molt més gran, bueno, aquí no hi va haver aquest interès, entenem, i aleshores doncs vam haver de buscar, bueno, la nostra alternativa.
5: Jo crec que en aquest cas no sabem si s'interessa o no, jo crec que en aquest cas el que anaven era tard, anaven tard amb
6: molt
5: tot,
6: tard, sí.
5: I per tant al final una producció d'aquesta tipologia necessita temps,
6: sí.
5: Molt de temps, i nosaltres els hi vam marcar aquest temps, nosaltres portàvem molts mesos marcant tempos molt més avançats i tot anava tard, o sigui, nosaltres haguéssim tingut de convocar a les entitats per convidar que participessin a la mostra com 3 mesos abans per poder començar a planificar i pensar, i bueno, al final crec que hem fet un mes abans,
6: un mes abans, com...
5: però clar, un mes abans és impossible dissenyar. I et dic, ens hem de felicitar tots i a totes, eh?
6: Sí.
5: I fue muy bien. I aquí la part tècnica de l'Ajuntament també va fer la seva feina. Vull dir que aquí al final vam treballar i va sortir endavant, però no haguéssim patit de la manera que vam patir,
6: sí.
5: Que vam patir molt, crec que tots, eh? Vull dir, fins i tot els tècnics de l'Ajuntament van patir, perquè al final és això, anàvem tots amb un ritme que no s'ho mereixia, es mereix més temps.
8: Y también las entidades pudimos explicar, porque hay muchas que no saben qué hacemos, qué dejamos de hacer, y también ese sitio fue también para decir, mira, lo que hacemos, enseñamos, que mucha gente no saben lo que hacen.
4: Sí, perquè justament aquí vam tenir fa 2 setmanes Voces Creatives, que també justament en parlaven d'això, que estaven contents de com van sortir, de que van trobar gent per participar en el seu concurs. Al final, no, és una proposta interessant, no, que justament el que fa és donar a conèixer aquest teixit cultural de Ripollet. I per parlar una mica de la plataforma i donar a conèixer la plataforma, quantes entitats la conformen ara mateix?
6: Doncs podríem dir que ens havíem quedat potser en aquesta trentena d'entitats, però crec que ara anem increixendo, perquè se'ns han sumat ara moltes més gràcies a l'assemblea que ara han fet, o sigui que molta gent ha fet també el pas, i per tant potser estem parlant d'una 50ena d'entitats ara mateix que estan sent informades, que participen, perquè la participació és molt heterogènia, diria, perquè hi ha entitats que potser fan més el seguiment a través dels canals de comunicació que tenim intern, i altres pues, que estan més en el dia a dia, no? Però, bueno, però tothom d'alguna manera hi participa al final.
5: I ara la nostra idea, diguéssim, és que les entitats els estem convidant a que siguin membres de la plataforma o que treballin en xarxa amb la plataforma. Per tant, si algú no vol estar a la plataforma per qualsevol motiu, però en canvi vol treballar en una comissió, que està benvinguda a poder participar. Al final la idea és sumar i treballar plegades.
4: I ja per anar acabant, jo al final, abans preparant l'entrevista, feia una metàfora que deia, clar, al final la plataforma és la columna vertebral de tot l'eix cultural, i cada vèrtebra és cada associació que la conforma. Si alguna està malament, pràcticament pot fallar tot el sistema. Per què és important defensar, no, la cultura popular en tots els seus àmbits.
5: Però aquí ara diré la cultura popular no només, la contemporània la cultura
4: el món de la cultura.
6: Sí, que jo també reivindicaria que més enllà, o sigui, jo crec que penso que la plataforma d'entitats, si hagués de triar un, fins i tot un terme per, com per englobar-nos a tots, hauria de ser que som les entitats que fan la comunitat, que fan comunitat a Ripollet, perquè al final des de diferents àmbits estem aportant, i a vegades és veritat que ens classifiquem, venim d'entitats on estem com d'alguna manera classificats, però també estem fent, o sigui, per molt que siguis una entitat cultural, estàs fent també alguna acció social d'alguna altra manera, estàs fent també promoció de l'esport per una altra, estàs fent també, bueno, diferents aspectes, i per tant tot jo crec que està molt entrellaçat, i crec que és important que això ho tinguem present, i que com més ens coneixem, menys ens adonem que tenim més possibilitats de fer coses en comú, i que al final tot això és el que enriqueix la comunitat de Ripollet i el que dona vida a Ripollet.
5: No, i la plataforma no només hi ha entitats culturals, hi ha entitats culturals, joves, d'àrea social, i el gran repte és que s'assumin les esportives, que aquesta també és una...
6: I les veïnals, també.
5: I les veïnals, també. O sigui, al final és, la idea és que la plataforma sigui un espai de trobada de totes les entitats, associacions, col·lectius, reglats o no reglats, legals o no legals, per poder això, fer-nos suport mutu, i vull dir que aquesta part d'autoorganització i de suport entre nosaltres, i després d'això aquest espai, doncs, per poder caminar juntes amb l'administració pública, per poder fer que els carrers, els espais de la ciutat siguin utilitzats per tots i totes.
4: Perfecte, doncs aquí queda dit això, no? Clubs de futbol, tennis, de lo que sigui, no? Que aquí teniu la plataforma d'entitats, també associacions de veïns. Doncs crec que no ens hem deixat cap punt per repassar, en principi, de tota l'assemblea.
6: Jo diria que ho hem dit tot, només...
5: No, els espais i magatzems és el que hem parlat menys, però sí. Jo crec que la part de magatzems és la part que no hem dit, però al final és això, tenim una mancança d'equipaments i d'espais, i per tant, això, necessitem... Hem de repensar quins equipaments municipals que en aquests moments no s'estiguin utilitzant poden ser recuperats per les entitats i per això, tant per fer seus, a tenir seus per a entitats, com per emmagatzematge del material.
6: I rei, que fem una crida a això, a totes les entitats que no s'han sumat o que no ens coneixen, doncs que ens vinguin a trucar a la porta. Properament estarem a xarxes socials, esperem, i això crec que serà una porta també d'entrada molt, molt forta, i que tothom ho veiem com un espai per sumar i per poder fer més fàcil el dia a dia de les entitats de Ripollet.
5: La propera reunió és el 3 de juny a les 19 hores a Can Mas.
6: Molt bona.
4: Doncs aquí queda aquesta convocatòria per totes les entitats. Moltes gràcies, Jordi Soldavila, membre de l'entitat, també Marta Casanovas, Loli García i Vanessa Espot. Moltes gràcies.
6: Gràcies.
5: Gràcies.
3: El 91.3, Info Setmanal.
9: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
10: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.
11: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
12: Mama, vull ser artista!
11: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
13: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
14: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de...
15: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio a las 8 de la noche.
3: Al 91.3, Info Setmanal.
4: Arribem al punt final d'aquest informatiu. Els protagonistes de l'info setmanal han sigut Laura Dulcet Girbau, coordinadora dels serveis educatius de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua, el club tenis Taula Ripollet, que ens ha acompanyat per parlar sobre les seves noves instal·lacions. Hem parlat amb Xavi Peñarando, president, Miquel Arnau, entrenador, i Ramon Argenter, president d'Honor. Hem parlat també amb Jordi Soldavila i Marta Casanovas de la plataforma d'entitats de Ripollet sobre l'assemblea que es va celebrar dilluns, a banda també de representants de Sonreires Vivir. I al flash informatiu hem començat parlant de l'acord del ple extraordinari del passat dijous sobre la inauguració del nou local del Club Tenis Taula. L'obertura de les sol·licituds de les beques menjador, en clau política hem vist l'assemblea de Decidim a Pinatons i la visita del diputat socialista Ferran Pedret a Ripollet. També l'assemblea del local i la flama sobre les agressions que van succeir a Cerdanyola i Ripollet. Ens hem capbussat en el món del geocaching amb el Retrofest i hem vist les audicions a l'Escola de Música Municipal, que ja ha obert les inscripcions per l'any vinent. També hem vist com ha anat el Tap and Roll, el Dia dels Museus i l'Expoart del FADAC Ripollet. En esports hem vist la permanència del Club Bàsquet Ripollet, les inscripcions als cursos de natació i a la Lliga Esportiva i també la trobada de Coldball. Amb això acabem. Hem fet aquest programa. Jordi Puy al control de so, realització de vídeo i streaming, a la redacció Toni Miralles i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Mar Batalla. Moltes gràcies per la seva atenció i fins la setmana vient. Adéu-siau.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Els més de 300 alumnes des d'ahir 3 a quart d'ESO de l'escola FADAC van participar en la mostra efímera Expo Art instal·lada a la capella del centre. El projecte d'enguany ha dut el lema d'alteralitat, concepte filosòfic que significa la capacitat de ser un altre. En aquest cas, l'alumnat ha dibuixat, pintat i modelat com l'artista ha proposat. Així, han pogut explorar diverses tècniques i conèixer grans artistes de tots els temps. En sortir de classe el dimarts per la tarda, la canalla va acudir a visitar l'exposició col·lectiva acompanyada de les seves famílies. La coach Maria Mayer va oferir dimarts la primera de les sessions als tallers i si sentir fos el problema sobre com gestionar les emocions. Va comptar amb una trentena de persones que van acudir al centre cultural. Les següents cites seran el 26 de maig i el 2 de juny. Paral·lelament, entre tots manté la xerrada sobre sexualitat. La pròxima és avui 21 de maig, a 6:45 de la tarda, al mateix centre cultural i anirà a càrrec de la sexòloga i membre de la junta de Tàndem Team Barcelona, Anaya Guerreiro. Totes aquestes activitats són obertes a tot el públic. No cal reserva prèvia i són gratuïtes. I tanquem un punt d'agenda. Demà arranca un cap de setmana complet on es coneixerà el veredicte de la quarta Biennale International Ripollet Image. Divendres a 6:45 de la tarda serà la presentació del jurat que debatrà durant tot el cap de setmana per escollir els premiats. També s'explicaran les seves obres i recorreguts. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
2: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.
3: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
4: 91.3
0: Ripollet Ràdio.
5: Molt bona tarda a tothom, benvinguts a Gitanes de la Ràdio, un cop més aquí a la vostra ràdio, a Ripollet Ràdio i la 91.3. Tenim amb nosaltres avui, tenim a una neta del mític assajador, Mariano, a la filla de Montse Espàrrec, tot hay que decirlo perquè si no la Montse nos va matar, i, balladora des de quan? 3 anys? 4? 3 anys. Que, més aviat ja és com mitja assajadora, amb l'Agustí, ja està ahí haciendo sus pinitos. Què tal, Marta?
6: Molt bé, encantada d'estar aquí.
5: Sí? És la primera vegada que portem a la Marta, aquí a la ràdio. Bueno, de fet, ha vingut a ajudar-me avui, perquè m'he trobat sola, entre el peligro. Doncs, Marta, què et sembla? Aquí el que fem una miqueta és posar música i parlar d'això de les gitanes, del que les ballades que he fet, de les ballades que farem, tot aquest rotllo. Aleshores, des de l'últim programa, he fet les ballades de Canovelles i he fet la ballada, abans de Canovelles, vam anar a...
6: aquí, no? Vam fer caramelles.
5: Les caramelles, i abans de les caramelles on vam anar? A Cerdanyola.
6: A Cerdanyola, sí.
5: Cerdanyola. Sí, que anem sovint a Cerdanyola.
6: Sí.
5: Cerdanyola, després caramelles. Tu vas col·laborar amb la... tu també col·labores amb els antics ensaires de Cerdanyola, també vas ballar al Roser de Maig, crec.
6: Sí, també.
5: I després Canovelles, no? També?
6: Sí.
5: Que vam ballar en aquella plaça... Bueno, la plaça estava xuli, eh?
6: Sí, però a les 5 de la tarda...
5: Sí,
6: amb aquell sol.
5: La 5 de tarda feia molta calor, molta calor. Ja no es pot ballar a les 5 de la tarda.
6: No.
5: Ja no. I ara, explica'ns una miqueta què és el que ve, ara. D'aquí a res.
6: Vale. D'aquí a res, ja la setmana que ve tenim Montserrat. Mm-hmm. Que no sé quina edició és, com la 40...
5: 45 o 46, no?
6: O 43, algo
5: així. Por ahí. Bueno, ho sabem, la veritat. Ho hauríem de mirar, però no hem fet els deures, no ho hem mirat.
6: Bueno, que és la trobada que fem cada any allà a Montserrat, i la fem el 30 de maig aquest any. I després pues, ja ve la picada, que la picada significa que és un concurs que participem 3 colles de diferents pobles. Ripollet,
5: Castellà
6: i Sant Manat.
5: Exacte. I escolta'm, explica'ns una miqueta això a Montserrat com funciona.
6: Doncs...
5: Què feu a Montserrat? Bueno, què feu a Montserrat? Va,
6: primerament ens aixequem a les 6 del matí.
5: Sí,
6: una putada. Eso para empezar.
5: Ai, perdó. Sí, una marranada.
6: Sí.
5: Era millor que el que he dit abans.
6: Però, no, bé, pugem cap allà, ballem a les 9, bueno, no ballem, sinó que fem com una ofrena a Montserrat, bueno...
5: A la Verge.
6: A la Verge Montserrat. I després fan la missa. La missa...
5: Però abans de la missa, qui balla?
6: L'agrupació.
5: Ah, que tu balles a l'agrupació.
6: Sí, exacte, Marta. Aquest any sí. Estic en tots lados. Sí, abans de la missa balla l'agrupació, que és, l'agrupació és com una altra colla, que són com de diferents colles, me refiero. Però jo que sé, igual va una parella de Ripollet, una altra parella de Cerdanyola, una altra parella de Canovelles, una altra parella de Martorelles, i entonces s'ajunten en una sola colla i fem pues, dos balls als joves i dos balls als grans, i després fem un ball conjunt.
5: Molt bé. I cadascú va portar el seu vestit, no? O aneu iguals de vestits?
6: No, cadascú porta el seu.
5: I què porteu així d'identificatiu de que sou balladors de l'agrupació?
6: Un mantó blanc.
5: Les noies, no?
6: Sí, amb el logo de l'agrupació, i els nois porten la faixa blanca.
5: Amb un logo també,
6: sí.
5: No? Molt bé.
6: Sí, sí.
5: I aquest any què ens ballareu, els joves?
6: Els joves fem xotis i jota.
5: Ja els i grans... són
6: els grans... Ni idea. Jo,
5: sembla,
6: on soy jo?
5: Em sembla que anava a algo de Mazurka, pot ser?
6: Mazurka, sí.
5: Mazurka i Cachucha o algo així era,
6: pot
5: no?
6: Pot ser, sí.
5: I la que feu conjunta, quina és?
6: És una polca.
5: Ah, la polca. Has dit la polca d'agrupació, no?
6: Sí.
5: Que, per cert, no l'hem assajat gaire, oi que no?
6: No, no mucho.
5: Com la hem de ballar tots? Com la ballarem?
6: I ara la ballarem, no la sé.
5: No havíem pensat això.
6: Però no, bé. Però és bastant fàcil, els passos. Bueno, jo és que, és com dius, porto des de 3 anys ballant i jo amb un assaig ja lo tengo.
5: Clar, però la teva capacitat de retentiva i de ball no és la mateixa que tinc jo, on està? Per posar un exemple. Bueno, i després fem l'ofrena, no, a la Verge, que és, es fa un ballart, no?
6: Exacte.
5: Que és en plena de clavells grocs i vermells.
6: I no? Al final fem una senyera.
5: Exacte. I cada colla porta els clavells, no?
6: Sí.
5: Nosaltres, pues, com sempre, les flors doncs, d'aquí, del poble, com sempre, vale? Farem publicitat de la floristeria Morral.
6: Exacte.
5: Fem poble. I bé, què més explicar?
6: Després de la missa, ja és quan venen els balls de cada poble, que primer comença una ronda de petits, de les colles de petits, i després ja les rondes segones i terceres pues ja són les colles més grans. I cada poble pues, fa... A tota la plaça, cada poble està com en un lloc de la plaça i entonces ballen el que estigui sonant i llavors es veu com una mica els diferents passos, no, de cada poble, perquè a cada poble hi ha diferents passos.
5: Clar, és a dir, hi ha una barreja de passes i de castanyoles.
6: Exacto.
5: I de colors, de vestits i
6: sí,
5: de tot, no?
6: És molt xulo.
5: I quins balls normalment es fan a la Montserrat?
6: La Mazurka, ho sé per Cerdanyola, perquè... Si no, no sabria. Una Cachucha. El xotis, però només la primera part.
5: Perquè, és a dir, que no podem fer per muda.
6: Exacto. Que nosaltres fem per muda perquè les castanyoles de Ripollet molen un montón, però no les podem fer. Contradances.
5: I ja està, sembla que ho has dit tot, no?
6: Sí.
5: Jota, Cachucha, xotis i contradances. I després sí, la Mazurka, els que tenen Mazurka, no? Que nosaltres aquest any al final no sé si ho ballarem Ripollet o no.
6: La Mazurka no lo sé.
5: No ho sé perquè l'Agustí deia que sí, una altra persona deia que no sé. No sé
6: jo ho ballo tot, jo ballo Ripollet, Cerdanyola, l'agrupació, tot.
5: Menjaràs una carn a la brasa quan anem a dinar, que no vegis, eh?
6: Pues sí.
5: T'atiparàs bé.
6: Això és el que més m'agrada de Montserrat. Que
5: el dinar.
6: Logo,
5: clar,
6: el dinar. Que logo fem pinya, no, el dinar. I a l'esmorzar, també.
5: A l'esmorzar, també, sí, sí.
6: Que primer anem a la missa, però després anem a almorzar.
5: Recordem aquesta nevera que pugem sempre habitualment.
6: Exacte.
5: Bueno, escolta, i després que després ja ve la picada, no? Quin
6: sí,
5: dia és la picada?
6: El 20 de juny.
5: El 20 de juny. Escolta, fem una cosa. Jordi, ens poses... Em sembla que el primer que t'he posat és el Vall Pla, pot ser? Posa'ns el Vall Pla.

0: Anem al Vall Pla de la principal del metro i continuem amb la Marta avui, que ens acompanya. I estàvem explicant, ens havia explicat Montserrat, i ara doncs, ens explicarà una miqueta això de la picada, Marta, que jo ho he explicat, però explica-ho tu amb la versió de persona jove que ets tu.
1: pues la picada és com un concurs, no?, entre comillas. Que fem pues eso, entre tres pobles, que són Castellà, Sant Manat i Ripollet, i cada any doncs, toca anar a un d'aquests pobles. Aquest any, per suerte, toca aquí a Ripollet.
0: El 20 per sort de juny. O no tanta? Bueno, a veure.
1: Depende. que la farem a la plaça Joan Abat per la tarda, a les 6. 6 i mitja.
0: Sí, 6 i mitja, em sembla.
1: Més
0: que
1: o menys.
0: Sí.
1: I de lo que tracta és, o sigui, lo que es valora, així entre comillas, o lo que s'ha valorat en els anys anteriors, perquè aquest any ho hem canviat una mica, són principalment lo que són els passos de gitanes, o sigui, valoren lo que són les files, que estiguin rectes, que no hi hagi cap equivocació, que siguin pues, passos pues, ben fets... després valoren també el que són les castanyoles, les que el poble que soni millor de castanyoles o qui les toqui millor. I després hi ha una peça que és d'innovació, que vol dir que cada any fem com un tema diferent, que el tema de cada any es vota l'any anterior. I aquest any ens han tocat intros de dibuixos animats de qualsevol època. Qualquer època.
0: El ric per replorar, però sí.
1: I doncs també es valora el que és aquesta peça innovadora, pues, els passos utilitzats, la cançó, tota una barreja. I després hi ha com processos diferents premis. Normalment el que es fa és donar com un premi a cada poble, de qui ha fet millor que cosa, i després sí que hi ha un premi general de la colla que ho hagi fet millor, entre comillas, todo. Uh-huh. Així com que guanya la picada, en general.
0: Exacte. Molt bé. I què es penalitza dels balls aquests? Què penalitzen?
1: Més que res, les línies, que no estiguin rectes, que s'escapi alguna castanyola. També pot penalitzar el tema de la vestimenta, si se't cau la faixa o...
0: Les espardenyes, no?
1: Que se't caigui una espardenya, sí.
0: Uh-huh. I també, bueno, això, no? Anar ben vestits, de no... El que tu dius, no? Que no es vegin els anagos, que no...
1: Exacto.
0: Una mica de pim-plim, no?
1: Clar, perquè a sota de la faldilla portem anagues.
0: Exactament.
1: Entonces... La faldilla de tapar les anagues, si no, està feo.
0: Està feo. Vale. I després, vale, es reparteixen aquests quatre premis. Mm-hmm. Nosaltres l'any passat vam guanyar.
1: Sí.
0: No?
1: Varios anys.
0: Vam guanyar l'any passat a Sant Benat. Aquest any no sé què guanyarem, perquè ens han tret el premi a les castanyoles, que a mi això em fa molta ràbia.
1: A mi també.
0: També és veritat que, com bé diu la teva mare, que és experta en les gitanes, uh-huh, siendo hija de quien es, no? Doncs que també està bé perquè ens poden donar el premi d'una altra cosa, no? Però és que...
1: Ja, però és que nosaltres
0: toquem
1: molt bé.
0: Tenim una mica difícil. Ja. Tenim una mica difícil aquest any, eh?
1: Sí.
0: Ho veus així?
1: Si traiem castanyoles, sí, tenim difícil. Mm.
0: I jo potser la gent que ens escolta, que segurament és la gent que ens ve a veure,
1: sí,
0: que per cert tindreu cadires i grades, tindreu de tot allà.
1: De tot.
0: A la plaça Joan Abat aquest any teniu de tot, grades, cadires, el que us doni la gana. Ara això sí, porteu alguna cosa per cobrir-vos fins que se'n vagi el sol, que espero que faci sol.
1: I tant.
0: Si no, malament rai.
1: Home, un 20 de juny.
0: Oh. A veure. Ara no sé què estava dient.
1: Això, els premis, després dels
0: això,
1: premis i tot
0: que això. L'únic que veig jo, vull la teva opinió. Ara et posaré en un compromís.
1: Vale. Me está escuchando gente, eh?
0: Sí, sí, qui t'està escuchando. com veus l'inici del ball que fem d'innovació, sense donar pistes ni de música ni res?

0: És que si t'hi fixes, bueno, vosaltres ja ho veureu, vale? Sí que us donarem una pista, iniciem amb una fila, vale? Però aquesta fila no és gaire filera, és una miqueta serp.
1: Sí.
0: I costarà que quedi una filera bé.
1: Sí.
0: Perquè fem un moviment davant i de darrere que la gent es descol·loca molt aquí. Això m'hi he fixat jo molt.
1: Sí, a part és que...
0: La resta bé, Està sortint sí, un ball sí. Xulo. Si ens veniu a veure, molt xulo. Però aquesta entrada hi ha alguna cosa que no...
1: Pensa que són molts. I clar, no ho havíem fet amb tanta gent. Llavors va ser dimarts a l'assaig, que per cert estem al Centre Cultural de 8 a 4 a 10 de la nit. Va ser aquest dimarts que vam ser tanta gent i ja ho vam posar en pràctica i va ser com... Pues igual sí.
0: Que la fina aquesta part. Sí. Molt. Molt perquè jo m'hi vaig fixar. Jo que estic al darrere, tu que estàs al davant, però jo que estic al darrere i veig tota la filera, vaig pensar...
1: Clar, és que jo en teoria...
0: Això no quedarà bé.
1: Sent la primera, en teoria a mi m'haurien de seguir tots i al meu ballador li haurien de seguir tots. Esa és la teoria. De practice, ja no ho sé.
0: Vaja, tu, quan... demà assagem. No, demà no, el dissabte. Que per cert, els dissabtes també hi som, Estem de les 12:15, em sembla, 12:15, 12:30, fins la 1:30, 2. Estem aquí. Sí que podeu passar quan vulgueu. I ja veuràs. Quan acabem de fer això, parem i et gires.
1: Vale.
0: I veuràs.
1: Vale.
0: És una serp.
1: Vale.
0: No és una filera.
1: Vale.
0: Sempre podem vendre-ho com una serp i no com una filera.
1: Claro, és que no era una línia recta. Era una serpiente.
0: Sí, sí, totalmente. No, però penso que quedarà... a més, el que per cert, el creador del ball és l'Agustí, tot ho ha de dir.
1: Sí.
0: Tot ho hem de dir, que l'Agustí, pobre, cada any... Pensa allò al ball de la picada. També és cert, ara parlarem, de que vosaltres també penseu balls.
1: Sí. Vale?
0: Ara direm qui sou, els que penseu els balls. Però penso que pot quedar molt xulo. A més, nosaltres sempre portem cosetes, no?
1: Clar, a l'Agustí principalment, lo que, o sea, sí que és veritat que ell pensa el ball, etc, etc. Però el que ell vol també és que nosaltres participem. O sea, al final és un ball de tota la colla, no és que sea... jo l'he inventat i és així, punt. O sea, l'Agustí també vol és una mica de participació de tothom. I entre comillas que l'ajudem també.
0: Que té molta paciència,
1: no és fàcil.
0: Tot ho hem de dir.
1: Exacte.
0: Pobre. Té molta paciència.
1: Correcte.
0: Però el que t'anava a dir, fem el ball però sempre portem cosetes, no? O què? L'any passat que portàvem, l'any passat.
1: Portar de roba i això.
0: L'any passat anàvem de colors.
1: Sí, no? Faldilles de colors.
0: I el pentinat que ens va fer la Gemma, no?
1: Sí.
0: La Gemma Borràs ens va fer el pentinat de trenetes.
1: Són dos trenes, exacte.
0: Amb els colors de la faldilla, molt xulos. Va quedar molt guai, l'any passat.
1: L'any passat, sí.
0: Era
1: I a part també portàvem mocadors, també els mateixos colors.
0: Sí. Aquest any, tema roba, crec que no toquem res.
1: Estamos ahí.
0: Però crec que hi haurà...
1: Ho valorem.
0: Una miqueta de canvi, també. Alguna coseta. Alguna coseta.
1: Sí.
0: Home, no pot ser que sempre fem canvis a tot arreu i aquí no fem.
1: I a Ripollet no, és que, de veritat...
0: Bueno, l'any que vam triomfar molt, i això m'has de donar la raó, l'any passat vam triomfar moltíssim,
1: Sí.
0: Va ser l'any que vam fer la Rafaela, amb les perruques roses.
1: Que jo, sí,
0: no portàvem
1: tothom...
0: res més, Només la perruca rosa, però va ser un bombazo.
1: Però jo portava el mono rojo.
0: Ah, bueno, tu sí, tu anaves de Rafaela totalmente.
1: Jo anava de Rafaela. La perruca, el mono rojo, digo, sí,
0: la
1: todo.
0: La cara esparra, que eras.
1: Que jo dic, en pleno junio, con el mono rojo este... De pena me'l podia ni treure, saps?
0: Però va ser guai. Molt divertit, no? Amb la perruca, que fins i tot els nois portaven la perruca.
1: Tothom.
0: Els nois molt grans també portaven la perruca.
1: Sí.
0: Vull dir que va ser superdivertit, sí que és veritat. I aquest any alguna cosa trobarem.
1: Sí.
0: Per ficar allà que estigui bé. De fet, aquest diumenge anem a fer una expedició. Que tu no vens.
1: Correcte.
0: Ens has fet el salt, però bueno, t'ho perdonem perquè vas a veure el teu nebot.
1: Exacte.
0: Però sí, anem a fer una expedició. A veure, tinc por, Tinc por de veure què
1: portaré. Jo també, de veure què escolliu vosaltres.
0: Però també et dic una cosa, ja Me da igual. Em poso el que vulgueu. Ja m'hem posat una perruca rosa.
1: Bueno, ara que me'n recordo, l'any també que vam triomfar un muntó va ser el de Mamma Mia.
0: Ah, Mamma Mia sí,
1: no,
0: també.
1: Mamma
0: no, Mamma Mia vam fer.
1: Ava. Ava. Va ser Ava o Mamma Mia o alguna d'aquestes.
0: Ja no me'n recordo d'aquest d'Ava.
1: Sí, que vam portar rotllo... Les
0: ah, és que
1: aquestes...
0: jo no vaig ballar perquè estava a viatge de fi de curs.
1: Ah,
0: vosaltres sí que vau ballar, sí, sí. Que podem portar com unes perneres així de color platejat. De,
1: platejat brillante. I el cabell també, unes cintes així brillantes.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquest all també va estar molt guai.
0: Sí, sí. I després a castellà un any vam fer el llibre de la selva, no? Vam ballar
1: sí, i ens vam posar orelles, sí.
0: I ens vam posar... Jo portava un mono penjant de la faixa.
1: Ah, sí, jo portava una cua de mono i unes orejas. És veritat, és veritat.
0: Va ser molt divertit, sí, sí. Doncs farem una mica de descans, a veure si... Jordi, t'hem agafat? Sí? Gràcies.

0: Doncs ara que tenim, hem escoltat la polca de la principal del metro. Aquí la meva companya m'està demanant que posem. Quina volies?
1: Home, si estàvem parlant de la picada de l'any passat, doncs ponent-la de la.
0: Bueno, però això ho hauries d'haver dit abans, perquè el Jordi ho ha de buscar i no pot ser. Bueno, escolta'm, i la picada, tot aquest rotllo, molt bé. I escolta'm una cosa, us heu inventat un ball aquest any, tu i la Cíntia.
1: Sí.
0: Explica'ns el ball.
1: Pues no sé com va sorgir la idea. Bueno, sí, li va sorgir a la Cíntia, en realitat, la idea de fer un ball amb alguna música nova, bueno, nova, moderna de hoy en día, perquè sí que és veritat que les músiques de les gitanes, pues, molt noves no són.
0: No.
1: Llavors, li va sorgir la idea de fer un ball amb una cançó, pues, innovadora, amb més ritme, més figures que passos, més que res perquè sí que és veritat que les nostres gitanes, o sigui, cada poble té com els seus passos propis i això és molt guai, però també està molt bé fer balls així nous, diferents, i perquè així destaquen.
0: Clar, perquè a Ripollet fem unes gitanes amb molts passos, no?
1: Claro.
0: Hi ha pobles que és com més figures, no?
1: Sí.
0: Figures vol dir, doncs, cadenes, voltes, coses d'aquestes,
1: que
0: sí, no?
1: Que si X...
0: Exactament, que si ara... No sé
1: una
0: què.
1: R...
0: Una R que no surt. I nosaltres, la veritat és que els nostres balls són com molt de passos i molt poques figures, no? Som,
1: exacte.
0: A veure, són muts, però són a la vegada estàtics, no? També una miqueta.
1: Clar, ens quedem en el que és la fila, o com a molt fem dos files, o com a molt fem una rotllana.
0: Una rotllana.
1: Per fer la polca. Uh-huh. Però ja està. Ah, llavors a la Cíntia se li va córrer la idea de fer un ball amb una cançó nova, així que fos més de figures. Y yo dije, ah, pues te ayudo.
0: Pues venga, va.
1: Pues vamos.
0: Però no ho hem ballat aquest any, perquè la veritat és que ho portàvem una mica malament, tot s'ha de dir.
1: Verde, muy verde.
0: Molt verd, molt verd. La idea és l'any vinent poder-ho fer.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Qui ho vulgui fer, qui no vulgui fer, té tot el camí, la via lliure.
1: Qui les hagi.
0: Per seure i comprovar com es balla un ball figuratiu, que diríem, no? O sigui, amb figures, no?
1: Exacte. I no passa absolutament nada.
0: Exactament. I aquest ball, explica'ns una miqueta. Quines figures té? Quina música heu triat?
1: Per començar, comencem en una X. O sigui, fem una figura d'una X. I de la X ens anem ajuntant en una fila. Uh-huh. I després d'aquesta fila fem primer el que portem intentant fer des del primer assaig, que és una R de Ripollet, però que no sale. Però saldrà. I després una rodona. Entre mig sí que hi van a venir passos, per exemple la famosa samba, que aquí a Ripollet és bastant famosa i se la sabe quasi tot el món, que és un pas de gitanes. Després fem una rodona i la idea és acabar otra vez en X. Que això també s'està intentant i queda bé. I la música que hem escollit, ¿se puede decir?
0: Sí, clar.
1: És una cançó, el que passa que el grup no ho sé. Espremedors. Som espremedors, és un. De... Ho estava buscant.
0: Sí, és que és un grup valencià.
1: Ah, sí, això. Que espremedors de naranges, anava a dir, de taronges.
0: Espremedors i són... La Fúmiga.
1: Ah, La Fúmiga,
0: sí,
1: claro.
0: Que van estar aquí, sí. És que no sortia el nom ara.
1: Doncs això, és la cançó d'Espremedors, de la Fúmiga.
0: Molt bé.
1: I té parts com més lentes, té parts com més animades, i això també està bé perquè entre el ball, pues, això, descansem.
0: Però la veritat és que és bastant animat.
1: Sí.
0: És més animat del que normalment ballem, no?
1: Totalment.
0: Saps que hi ha una... Bueno, que hi ha una corrent des de les gitanes, no? Hi ha dues corrents ara, no? Uns que diuen que no es poden fer balls de gitanes amb músiques que no siguin de gitanes i tal, i d'altres que pensem, i m'incloc jo, que innovar sempre està bé, modernitzar sempre està bé, sense oblidar evidentment, les cançons tradicionals, claro. Cançons tradicionals, però que la innovació sempre està bé perquè ho acostes més a la gent més jove, no?
1: Clar.
0: Tu què penses d'això? Ara t'he posat aquí amb un...
1: No, a veure, jo estic una mica en les dues parts, perquè pensa que el meu avi és el meu avi, entonces jo... d'ahí no puc salir. A mi m'encanten els balls tradicionals, tots els passos i tot. El que passa que, clar, cada vegada, si el món...
0: Evoluciona,
1: nosaltres també. Uh-huh. Una mica, ni que sigui, perquè sí que és veritat que la idea gitana sí, sí, això també és una mica tradicional, una mica... Pues,
0: mantenir la tradició.
1: Exacte.
0: No?
1: Uh-huh. Però, clar, també a la nostra colla tenim ara nens ja des de 12 anys,
0: sí.
1: Fins als 80, 70.
0: 80.
1: 80.
0: 80, nens clar. Grans tenim, sí.
1: Clar. Però, clar, no són tants de 80.
0: Clar.
1: Són més per
0: més
1: abajo.
0: Joves, eh? Són
1: claro.
0: Més joves, sí.
1: I la innovació també està bé. Hasta un punto. O sea, yo estoy un poco en el medio.
0: Clar, bueno, jo també, eh? És allò de respectar la tradició, continuar ballant clar. Balls tradicionals amb les nostres passes, doncs perquè es tracta això, no?, de mantenir
1: i és més,
0: la
1: és
0: tradició
1: que, sí.
0: De Ripollet, no? Però fer un ball diferent tampoc implica fer un sacrilegi
1: a
0: la Mare de Déu de les Gitanes.
1: Claro que no. A part, és que en el ball nou que hem fet, la Cíntia i jo, que l'hem inventat nosaltres, hi ha passos tradicionals de tota la vida.
0: Exactament.
1: Que hi hagi més figures? Bueno, també és una idea de les gitanes fer figures.
0: Bueno, de fet, el ball de la picada, el que fem d'innovació, és una música diferent de lo que són les músiques tradicionals, però hi posem passos de gitanes.
1: Clar. Intentem com quadrar els passos de tota la vida amb les músiques noves.
0: Uh-huh.
1: És que això a mi, aquesta mescla m'agrada.
0: Uh-huh.
1: Aquesta barreja de lo antic i lo nou... No està mal.
0: No, està bé. Bueno, és la forma que tinc jo de pensar, també, no?
1: Clar.
0: Tampoc deixar de banda la tradició, però tampoc cal estancar-se...
1: A lo d'abans.
0: A lo d'abans.
1: Per exemple, hi ha un ball que tenim que ja no el fem, que és la polca de Ripollet.
0: Uh-huh.
1: Ja fa un munt de temps que no el fem, però perquè és el típic ball que és que ni la música, ni els passos...
0: No, o
1: sigui, és ja com... No l'entendes.
0: No.
1: L'hem d'innovar, aquesta sí que l'hem d'innovar.
0: Aquesta hem d'innovar, sí. La música no sé si la podrem innovar gaire.
1: Jo crec
0: però
1: que no,
0: les però passes jo crec que hauria de refer-se, no?, tota la polca de Ripollet. I la mazurca també.
1: Sí,
0: la mazurca la trobo molt monòtona, no?
1: Sí, el que passa que la mazurca és una bona peça per la gent que ve nova.
0: Perquè l'aprenguin, no?
1: Perquè l'aprenguin i comencin a familiaritzar-se amb els passos de gitanes i tot això. Entonces, jo la deixaria, això. La que canviaré seria la polca.
0: Hauries d'inventar-te tu la polca.
1: Lo sé, me lo estoy viendo venir.
0: Hauries d'inventar-te els passos de la polca. Li dius a la Cíntia que et doni el cop de mà.
1: Sí.
0: I fem una polca dinàmica.
1: No? Que amb més voltes, més... És que...
0: Sí, sí.
1: En un principi es feien voltes.
0: Sí, que sí, sí que després... no sé per què ho vam canviar. Ho vam canviar perquè era, bueno, no molt, molt diferent, però força diferent a la que ballem ara.
1: I tant.
0: Sí, que estaria bé això, sí, sí. Sí, sí. Bueno, tens
1: no,
0: feina.
1: No, mas a l'obra, mas a l'obra.
0: Tens feina. Aquest estiu te'n vas por ahí i
1: me pongo la polca de música.
0: Estàs a la tombona, vas pensant.
1: Exacte, me pongo los cascos amb la polca.
0: I ara aquí què faria? Aquí faria dues voltes i no sé què. I...
1: Total, totalmente.
0: Bueno, Jordi, com ho tenim això? Fem els nyitos?

0: Doncs ja estàvem comentant aquí amb la Marta de que això, de que es posi les piles amb el... amb la polca de Ripollet, que tinguem una cosa cara i ulls, i també li traiem feina a l'Agustí, que per cert, l'Agustí ja va venir l'altre dia, i l'Agustí se nos va tres mesos per ahí, vull dir que no crec que pensi en polques ni en res, vull dir que...
1: No, l'important és entrar i sortir de Rússia, és el important.
0: Sí, sí.
1: Luego ya que no venga lo
0: siguiente. Que no sabia que ni la moto una altra vegada. Pobre. Sí, sí, sí. Bueno, i... la picada, tot aquest rotllo, molt bé. Després ens quedem tots a sopar.
1: I tant, després fem
0: un sopar de germà, no?
1: Un poc de colla.
0: Hi ha una miqueta de pique, clara. Quan algú perd o no sé què, però...
1: La però això és lo guai, també, així, sí. Un concurs. Sí. Que després no passa res, ahí no, així un poc no. De pique, però... No, al final no. Se'ls veus una família,
0: sí,
1: en verdad.
0: Sí, sí, la veritat és que sí.
1: I almenys la nostra colla.
0: Exacte, ens ho passem molt bé, no?
1: Sí.
0: Bueno, que sapigueu que farem el sopar aquí al Pati del Centre Cultural, però només és per balladors. Ho sento molt, aquí sí que no ho podem fer extensible a tothom, però sí, fem un sopar de germà, no? Que està molt bé també, ens ho passem molt bé. Bueno, sí. Aquí fem sopar, setmanat, per exemple, va ser dinar, no? Cadascú a l'hora que ho fa.
1: Sí.
0: I després ja arribem a l'octubre.
1: Vale.
0: I què passa a l'octubre?
1: Què passa a l'octubre? Pues que cada dos anys... cada dos anys, no? Sí. Es celebra el que es diu una ciutat gitanera, que vol dir que doncs, cada dos anys s'escull una ciutat, pot ser de Catalunya, pot ser França, pot ser...
0: Doncs sigui.
1: Espanya. On anem, doncs, la majoria de pobles que fem gitanes a fer, doncs, sí, una mica d'exhibició, fem també rotllo, també anem voltant pel poble, fem així com una... No?
0: Una rua, no?
1: Sí, una rua, i és un cap de setmana sencer, dissabte per la tarda i diumenge al matí.
0: Exacte.
1: Són dos dies. Mm-hmm. Sí, aquest any pues, és a la Ràpita.
0: Ahà, exacte.
1: El 16 o 17, 17 i 18.
0: No sé en què cau exactament el calendari, ara ens ho mirem en un moment. I, bueno, el dissabte es fa una cosa diferent a la del diumenge, no? Què es fa el dissabte?
1: 17 i 18 d'octubre és.
0: Ah, ho has mirat? Sí. Molt bé. Estava mirant jo ara. Què es fa? Què es fa el dissabte? El dissabte normalment fem, bueno, qui vol fer una visita pel poble, no pel matí.
1: Sí, es fa, exacte, es munta una visita guiada del poble, sí, pel matí.
0: I després per la tarda les colles que volen,
1: sí,
0: que no
1: o les que poden,
0: les que poden perquè no som gaires, no? Les que anem el dissabte, es fa un ball com d'exhibició, no? Un o dos balls d'exhibició.
1: Exacte.
0: Que normalment són els balls que no es ballaran
1: el diumenge.
0: I després fem un sopar.
1: Sí. Un sopar d'otro, de germanó, també. Sopar i un poc de fiesta.
0: Sí, sí, de gitana.
1: Per relajar-nos.
0: Exacte. I l'endemà, què? Què passa diumenge? Explica.
1: Diumenge sí que ballem els nostres balls de tota la vida.
0: Els de sempre, no?
1: Sí.
0: Jota, no? És una miqueta el que es fa a Montserrat,
1: sí,
0: però ho fem a la ciutat gitana que toca, aquest any és la Ràpita, no?
1: Sí.
0: No Sant Carles de la Ràpita, que es veu que ja no es diu així.
1: No, es diu la Ràpita.
0: La Ràpita, ara.
1: Exacte.
0: Com és que ja té allò de Sant Carles? Això no ho he preguntat.
1: Ah, jo tampoc, no sé.
0: Curiós. Bueno. I després de la ballada, que fem això, no? També tandes com a Montserrat,
1: sí.
0: No? Que ballem tots junts, la mateixa música, mateixes castanyoles, bueno, diferents castanyoles, diferents passos, tal, tal, tal. Fem un dinar de germanor, també.
1: Sí, amb totes les colles.
0: Exactament. Tot el dia estem menjant i va bé.
1: Sí.
0: Ballem, però també mengem i ballem.
1: Home, és que jo salto i ballo molt, eh?
0: Tu sí, jo no. Jo no guanyo gaire la botifarra que menjo després.
1: Jo he de recuperar forces d'algun lado.
0: Però tu sí, tu sí. Molt bé. I, bueno...
1: Fa dos anys va ser al Carràs.
0: Fa dos anys va ser al Carràs, sí, a Lleida. Que no ens va acompanyar el temps.
1: No.
0: I sospito que sent a l'octubre aquí no sé si ens acostuma, si ens acompanyarà gaire el temps. Ja
1: però
0: veurem,
1: bueno,
0: també.
1: Esperem que no.
0: Esperem que no, esperem que no. I ja a l'octubre comencem els assajos realment nosaltres. Nosaltres normalment les comencem a l'octubre.
1: Bueno, abans de l'octubre ve la festa major.
0: Sí, però aquest any vam dir que no fèiem ballada.
1: Vale.
0: Perquè hi ha molta gent que està fora de vacances, ja. I era una mica complicat poder muntar la colla i tot això, no? I aquest any vam dir que faríem un passacalles amb els gegants.
1: Ah, sí, és veritat. És veritat, és veritat.
0: Sí, sí. Farem alguna coseta, però no farem... perquè ho teníem una miqueta difícil per poder muntar colla, a part de que el nostre assajador torna dos dies abans.
1: No està?
0: No hi és. I aleshores és una miqueta difícil que puguem assajar per fer la ballada aquesta, perquè a més no és fer dos balls, sinó que en fèiem sis o set.
1: Sí, quasi
0: molts,
1: tot, sí.
0: I s'ha d'assajar, i no hi havia possibilitat de fer-ho.
1: No, doncs després els assajos comencen just després.
0: Sí, bueno, al setembre normalment ens el prenem una miqueta de descansem, no?
1: Sí.
0: I comencem a l'octubre realment els assajos, no?
1: A principis
0: d'octubre, exacte. Mm. Sí, sí.
1: Passa ja, pues això, la ciutat gitanera, el que més.
0: Sí, en la primera setmana serà bàsicament això. I després ja, pues com sempre, no? Sempre fem els assajos, ja us ha dit la Marta, els dimarts de 8:15 a 10. I, bueno, una mica abans de les 10, perquè el Joan ens fa fora del centre cultural, evidentment, perquè vol marxar a casa.
1: Exactament.
0: Si no, ens enrotllem molt.
1: Sí.
0: I els dissabtes, de 12 a 15, a 2. Uh-huh. No? O sigui que us convidem a tots i a totes a que vingueu a assajar, no? De totes, des dels 3 anys, més petits, no? Perquè més petits...
1: Sí, és el que tu has dit, és que jo més porto petits, des dels 3 anys.
0: Exactament.
1: Jo porto ja ballant 23, o sigui... Exacte. I sense ningú parón, que això és important.
0: Sí, sí. La Marta sí, porta des dels 3 anys, la Cíntia també tenia 3
1: sí,
0: anys.
1: Sí, 3, 4, sí, sí.
0: La Berta també era molt petita, la Mariana no ho sé perquè ballava a Cerdanyola, no?
1: També,
0: petitona.
1: Sí.
0: I, bueno, us podeu animar, ja tenim gent gran també...
1: Com de totes Llorenç, les edats.
0: Tenim de totes les edats. I, bueno, el xulo seria poder fer diferents colles, no? De dir una colla de joves que ballin balls de joves i una
1: com
0: colla
1: figures.
0: De grans que ballem balls de grans, no? Això també estaria bé.
1: Estaria molt xulo.
0: Prou gent per poder fer això. O sigui que
1: ja nenes i sobretot nens, també.
0: Sí, nens també. Però és que els nens costa més, eh? Els nens els hi costa bastant més. Bueno, doncs posem la polca de Sant Celoni.

0: Doncs ja tornem a estar aquí. Això era la polca de Sant Celoni amb la copla del metro. I la Marta em deia, em sona, jo també deia, em sona molt aquesta música,
1: sí,
0: de veure ballar, de... Ai, ai, ai, ai,
1: jo l'he ballat. Final...
0: Sí, sí, i al final hem tret de què era aquesta música, de què és aquesta música.
1: Del Ball de l'Homenatge.
0: El Ball de l'Homenatge, sí, sí.
1: El Ball de l'Homenatge...
0: Fet a polca.
1: Sí.
0: Veus?
1: Està interessant.
0: Sí. La veritat és que està bé, el que és molt repetitiu, no?
1: Sí, la veritat és que els passos són una mica repetitius. I hi ha alguns passos que no s'entenen. Bueno, jo almenys no els entenc.
0: No, però seria posar-hi uns altres passos.
1: Ja.
0: Potser, no?
1: Sí, sí.
0: No, no, fes la de Ripollet, que de moment ja tens feina. Ja tens feina a fer, Marta. Bueno, i què més ens expliques, Marta?
1: Doncs... És el que estàvem parlant ara.
0: Mm-hmm. Del vestit, no?
1: Sí.
0: Ja tenim alguna cosa de l'any vinent, ja, o què?
1: Bueno, si me hacéis caso.
0: Bueno, no, de fet, perquè... la faldilla ja la tenim.
1: És veritat, sí, sí.
0: La faldilla la tenim.
1: Sí, sí, un avance.
0: Ara ens falta la part de dalt, que aquí és on vindran les bufetades.
1: Aquí és on jo vull ficar més, així, més, però no me dejan. No, perquè... Això del vestit és que cada any canviem el vestit.
0: No es pot dir el color, no es pot dir el color, eh?
1: No, sí, jo no sé el color. Jo sí, no m'entero de nada. Però com que cada any el canviem, doncs aquest any ens ha sortit una mica...
0: Malament.
1: Sí.
0: Tot ho hem de dir, que bueno, hem tingut una mica de mala sort.
1: Perquè, bueno, les preses no són bones i ja està.
0: Ja està. Deixem-ho aquí.
1: Sí.
0: Vale. No estem molt contentes,
1: però bueno, l'any que ve
0: la rada es comet una vegada, sí. no dos, i l'any vinent ja, de fet, ja tenim, bueno, hem de pagar la paga i senyal, no? De tot el que vam anar a comprar a Manresa, que ens les fan a Manresa, no? Aquest any.
1: Sí, aquest any les vam buscar a Manresa.
0: Sí, sí, i us podem dir que és un color llis, això sí que ho podem dir, però clar, si portem llis a baix, a dalt ha de ser estampat.
1: I aquí és on jo entro.
0: I aquí és on entra la Marta.
1: Home, a mi m'agradarien els ombros cap en fora, saps? Rollo... Ombros bombachos. Però bueno, això és que el tema del vestit, com que cada any el canviem, al final tothom hi posa una mica de la seva part. O sigui, perquè
0: ja, però jo crec que aquest any hem triat el més important, crec jo, que és el color.
1: Sí.
0: El color i la faldilla, ja sabem que és llisa. I ara aquí ve una miqueta on hauríeu de decidir-ho dos o tres.
1: Sí,
0: i ningú més, perquè cadascú tenim un gust diferent, no? Jo sempre aniria a negre.
1: Totalment.
0: Totalment. I per tant, no pot ser, vull dir, cadascú tenim els nostres gustos, no? I això sempre és millor, doncs, això, que hi hagin dos o tres i diguin, va, anem a pensar aquestes, quines són les que podem portar, no?
1: A mi m'agrada també que tothom opini una mica del vestit i tal,
0: però això és una rada.
1: Sí, perquè després són ben a les preses on tot està així un poc...
0: Després surt tot com ens ha sortit aquest any.
1: Exacte.
0: Exactament.
1: Entonces... Però bueno.
0: I bueno, aquest any això, no? Anem de blau, la camisa és blanca i blava també.
1: Amb
0: no?
1: Flors blaves.
0: Amb flors blaves, que no està malament. Blanc. La veritat és que teníem una miqueta de por de com seria.
1: Però a plaça queda molt bé.
0: Però queda
1: sí,
0: molt bé,
1: sí. Sí, quan estàs parat, no. Però a plaça queda molt bé. Ballant queda molt bé. I la faldilla és molt xula. Bueno, a mi la tela aquesta m'agrada.
0: Sí, està molt bé.
1: És com així una mica brillant.
0: Sí.
1: A mi m'agrada.
0: Sí, si ens heu vist ballar, que ja segurament ens haureu vist, perquè bueno, hem fet la ballada aquí de Ripollet, doncs és un blau així elèctric, no, aquest any. Aquest any vinent ja us dic jo que no té res d'elèctric. No té res d'elèctric.
1: Després em dius el color, que jo no sé.
0: Vale. Okay. Però és una mica més, bastant més discret. Bastant més discret.
1: Vale.
0: Sí, sí.
1: Ah, vale, creo que ja
0: sé
1: quin
0: és. És el color que volíem aquest any i que no vam
1: poder... Ara ja l'he pillat.
0: Que no vam trobar ni faldilles ni res, no?
1: Vale.
0: I finalment, doncs, bueno, pues al final ens hem posat...
1: Doncs agradarà, jo crec. Agradarà.
0: Sí, jo crec que sí.
1: I no és un color difícil de combinar.
0: No, està bé.
1: Sí.
0: Espereu que se'ns ha... posat aquí un anunci de no sé què, a mi, eh? No al Jordi, pobre. Doncs us posem una música més i ens acomiadarem després. Adeu!

0: Doncs fins aquí arribem a Gitanes a Ràdio, on m'acomiado a tots vosaltres. Soc la Mari Carmen Fonollet i avui amb la gran companyia de la Marta Vallejo Espàrrec, que sí. Si no dic espàrrec i m'escolta te mare, veuràs. Sí. Gràcies per venir, Marta.
1: A tu per convidar-me, encantada.
0: Espero que t'hagi agradat molt i vinguis més sovint.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Doncs apa, nois, i ens veiem al proper programa. Una abraçada.

inside. It's you, make it right.

El 91.3 FM, Ongo Bongo.